tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: dins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert. Com anem?
4: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils. Això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, corbes, però no de gols.
2: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
3: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
4: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
2: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi,
3: no només del... Podem fer primer el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
4: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les banquetes i tot la grada.
2: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
3: Sí, sí.
2: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
3: No.
2: Vale, a vista d'ocell,
3: la projecció, doncs si el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
4: Jo et diria un 20%, no, més, poder. Un 20% més d'aquesta àrea.
3: I per tant...
4: 30. I per tant, uns, suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més,
3: vale.
4: O 3.000 més, 10.000 metres quadrats.
3: No, vale. Sí, no vas malament, no vas malament.
4: Vaig bé?
3: Sí, fins i tot una mica més.
2: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
3: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre, què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou. Vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família, què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
2: Més petita.
4: Més petit.
3: Vale. I la Sagrada Família sí que està conficada en una mansana de l'Eixample. Uh-huh. Per tant, aquí sí que tenim referències.
2: Clar.
3: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
4: Més de 3, segur.
3: Sí.
2: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
3: Sí.
2: Una mansana de l'Eixample, quan pots fer? Quants edificis hi ha en una mansana de l'Eixample?
3: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota l'edificació, això busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
4: 100%.
3: Per tant, 100%, que són 10.000.
4: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
3: Doncs mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té molta zona com a jardina del voltant.
2: Jo vaig a buscar una foto, oi que no és trampa buscar una foto de la Sagrada Família?
3: No, pots fer Google Maps i fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
2: O sigui,
3: penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure la
2: foto. Una mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
4: Sí, sobre força espai. Espai.
3: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
2: Gairebé la meitat. Per tant,
3: quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
2: Senceres, dues, no?
3: Dues senceres i podríem bastar dues i mitja ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
2: Ostres, no tinc cap referència.
3: Clar, és que això és lo important, no? Sempre
2: aviam,
3: tornem
2: allà,
3: a lo mateix.
2: Molt gran.
3: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
4: Jo...
3: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
4: Per tant, el doble del costat tant, llarg del Camp Nou.
3: Exacte. Mm.
4: Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
3: Exacte.
4: La primera pista.
3: Sí, perquè el costat llarg del Camp Nou al terreny de joc eren 105. Per tant, 281 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple. I això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon, que té el mateix costat. Sí? O sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és, tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
2: Clar.
3: Si fas el Pentàgon, encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
2: més àrea tens d'àrea.
3: Llavors, per exemple...
2: Llavors hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no? 113.
3: Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pentàgon sabem que serà més gran que això.
4: Té un costat més.
3: Té un costat més, per tant s'ha d'obrir i per tant té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
4: Pentàgon... Com es calcula l'àrea d'un Pentàgon?
3: Exacte. No us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pentàgon. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pentàgon al final té 5 trianglets. O sigui, tot polígon al final el pots triangular i llavors la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5, però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número 135.000 metres quadrats.
2: Uau!
3: És bèstia, per tant...
2: Quan havíem dit el Camp Nou?
3: El Camp Nou eren 12.000.
2: Uau!
3: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pentàgon? Si fem la divisió...
2: 135 entre 12, així...
4: 10, més o menys.
3: 11 i pico. Sí. Sí, imagina't, 11 Camp Nous hi cabrien dintre del Pentàgon d'Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer, i això és el típic dinar de Nadal. Tu de sobre taula treus aquesta...
2: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
3: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics que tothom els té en ment, perquè tothom els ha vist, però clar, de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
4: Mai els esbi junts.
3: Clar, i a més, com que estan a una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
2: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
3: enorme,
2: extraordinàriament gran.
3: Clar.
2: I Europa és una altra mida.
3: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel i el no sé què. I avui hem jugat més per comparació d'àrees del terra, però també pot jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Agbar i, jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici, i tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
2: Clar. Home, entre la Torre Agbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
4: Jo potser diria que és més gran la Torre Agbar, sí.
3: Més
4: sí,
3: alta. No?
4: Més alta,
2: perdó. Jo també diria que és més alta la Torre Agbar.
3: Ostres, doncs jo hagués dit al revés.
2: Sí? Busquem-ho.
3: Jo he buscat tot.
4: El renomen ha sigut històric, eh?
3: A veure, va, digues.
4: No, que una és més antiga que l'altra.
3: Ai, que la nova sempre tant... poden tirar més
2: alt. És veritat. Altura, Torre
3: Eiffel. Bueno, és un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Agbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel, i així com mirant-la de baix a dalt...
2: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
3: Això, la Torre Eiffel?
2: La Torre Eiffel. I la Torre Agbar, altura 125. 144 metres.
3: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
2: Sí, sí.
3: Bastant
2: sí.
3: Més alta, bastant el doble d'alta.
2: Sí, sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
3: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
2: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou, o què?
3: Bueno, hi ha gent que té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
5: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de tercera graderia. Mireu que pigot d'aquí, en diagonal. Ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que, Camp Nouers, aquestes són les novetats. Vinga, fins demà!
3: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
6: Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Bones, bon dia.
3: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica. Tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
6: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no? El meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou. I clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, a poc a poc anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies, i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal, i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials, i s'ha anat fent gran, i ara és el que és, que al final és un canal de 20, bueno, 24 hores quasi, és quan m'aixeco i quan me'n vaig a dormir, guapau.
3: I quants seguidors tens?
6: Ara mateix crec que a Instagram de que està als 116.000, i TikTok uns 122.000, i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000, alguna cosa així.
3: Molt bé, i escolta'm, llavors, bueno, tothom et va seguint, i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure, o també vas explicant coses?
6: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van revisant a les obres. I a Insta, ràpidament des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, sí que pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
3: Clar.
6: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
3: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algo que tu pots veure i que no se sap encara, o alguna cosa així?
6: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes, i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns tant mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent,
3: clar,
6: a poc a
3: clar.
6: Poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, va com va, al final són les obres, són lentes, i ja veurem a veure si estem per setembre.
3: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
6: Doncs mira, estimo més la física.
3: Ah, bueno. Bueno, física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
6: Diríem 98.500.
3: Jolín, quina precisió d'estimació, molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
6: I seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
3: Vale, i tu que estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i per tant fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
6: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia, que només estava per la banda de lateral, mm-hmm. L'han desmuntada, i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja tota la gent que feia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunt d'aquella zona, també muntaran una tercera graderia per sobre de la part de tribuna, i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat, i, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats, i han fet créixer molt més per tots els llocs. Sí que han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera graderia per la zona de tribuna quedarà molt més gran.
3: Molt bé, per tant han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou, tu què diries?
6: No t'ho podria dir, el Camp Nou sens dubte.
3: Sí, eh? I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
6: A veure, aproximadament unes 6.
3: 6, vale, vale. I escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
6: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un dom molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. I al final la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors que més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà. I també òbviament de com funcionen les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch. Uh-huh. Clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després un cop ja ho has après és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
2: I després, sí. Per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
6: M'agrada el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol i, bueno, al final... És el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut aquest de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
2: Clar.
6: Et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona... No sé, al final els motius són diversos.
3: Doncs moltes gràcies. Ha sigut molt interessant i merci per atendre'ns.
6: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
2: Clar, qui no prova no s'equivoca, però no aprèn.
3: Exacte.
2: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
4: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
3: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
2: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
3: Moltes gràcies.
2: Fins al proper capítol. Adéu.
4: Adéu, adéu.
7: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

0: www.laxarxamés.cat.
1: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
2: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
1: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat pues, a treballar i a treballar molt, pues no hi anava, i bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble del que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, pues va ser així. Sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no? Podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no? Una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no passat mai, no? Que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues es podia tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no? I poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que per exemple hi ha molta feina.
0: Quatre gotes.
2: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
3: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó, però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
2: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
4: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
2: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
5: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut, però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguem fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic, podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
6: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, jo no dic any, sinó anys pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural, i per tant pues ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de seca encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i a més és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
7: Bon dia.
2: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
7: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot molts d'ells tenen dècades d'antiguitat, i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
2: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
7: Estem veient que estan sortint fissures, i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
2: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
7: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
8: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies que ara sí que tenim a l'abast?
7: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu. I què ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules, i per tant això evitaria també pèrdues d'aigua.
8: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
7: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes, perquè si ens torna a passar, que no ens trobem amb la mateixa situació que ens vam trobar.
8: Helena Camats, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
8: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, el Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
9: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capilaritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa

0: duraven molt més i a l'estiu doncs sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
1: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
0: Diria que és un sistema de reg que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè per exemple una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de reg per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
1: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, en recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tenalles de fang.
2: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor, la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera doncs podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè clar, si és un rec per goteig, però i així en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació, en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters, i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques que alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
1: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la

0: Terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
1: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible, i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
0: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua, i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
1: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
0: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
1: Bàsicament és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
0: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
1: Sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre. Si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
0: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
1: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem, perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència amb el cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
0: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
1: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa, i de fet nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
0: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
1: Sí, jo n'estic plenament convençut, perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives, que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones, i la capacitat de capturar carboni. Amb l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
0: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
2: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
0: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
3: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va, a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de, sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció, en la qualitat, doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
0: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
3: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec, que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats de, que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la, bueno, doncs la resistència de les plantes a condicions de, d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, que és, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió de l'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
0: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
3: Exacte, per tota una sèrie de bueno, diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, bueno, per exemple la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'embapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitza en zones que tenen potser la zona del sud de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sòl, vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sòl i com es va assecant el sòl.
0: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
3: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, vale, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua, val? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera, vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència, vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes, tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses, vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
0: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
3: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar, i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
0: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
4: Quatre gotes.
0: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom, i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie més endavant per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per els cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

0: ¿Sabías que...?
1: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7. L'hora del podcast. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Tots els sucs i batuts són saludables?
4: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
11: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i també l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona i afecta les línies R2 Sud, de Rodalies i també a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies del tràfic de persones i a la desinformació difosa per xarxes socials. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen encara a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o bé surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.500 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies. I de fet, el risc d'incendis es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran els 4 espais naturals que encara romanien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
0: Notícies en xarxa.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Dilluns 3 d'agost, encetem mes d'agost, mes de vacances, prioritari, per dir-ho així, eh? Sí que hi ha molta gent que fa vacances durant l'any i fins i tot el mes de juliol, però el mes d'agost és el mes estrella, el mes en què molta més gent fa vacances, eh? Allò de dir, no, com fa? A l'agost, aquest país es paralitza aquest mes. És aquells mesos que no penseu en fer un paper, un document, perquè l'administració, tot i que hi ha gent treballant, o sigui, no tanca l'administració, però bé, a vegades aquest mes d'agost fer un paper que et vingui a la pista a casa ja és difícil el mes de gener o febrer, imagineu-vos el mes d'agost, i com això, moltes altres coses. És un mes de platja i piscina. Hi ha molta gent, però, que treballa i que es troba després amb els inconvenients de que quan vols alguna cosa no t'ho poden portar perquè fan vacances, eh? Però el mes d'agost, generalment, a Espanya es paralitza el país, que diem. Benvinguts, avui és dilluns 3 d'agost, Sant Pere i Santa Lídia. Des de la ràdio, felicitats als Peres i a les Lídies, sobretot. Moltes felicitats i encaixades. En un dia en què també volem felicitar els que celebren anys, eh? També hi ha gent que fa l'aniversari, doncs moltes felicitats. Avui tenim mercat a Blanes, a Cadaqués, a Olot, a Riudellots, a la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Mala nit per dormir, no hem baixat dels 26 graus en tota la nit, eh? Escolta'm, una temperatura alta, una temperatura i una sensació d'aixafogor terrible. Ara hi ha una mica més de frescor, tenim 23 graus aquí al nucli antic a Vilafant, però avui la màxima serà igualment de 30-32 graus. I tota la setmana, si fa no fa, igual, eh? Podríem tenir alguna precipitació, tot i que ho dubto, dijous, divendres o dissabte, eh? Algunes tempestes d'aquestes d'estiu, però les temperatures seran de 32-34 graus. El dia de més calor sembla que serà el dimecres, i la resta de dies, pues, estem a l'estiu i és normal tenir aquestes temperatures força elevades.

Vinga, des de la sintonia de la ràdio, refrany del dia, el sol d'agost fa oli i fa most. El sol d'agost fa oli i fa most. És el sol que acabem, tot i que sembla que ja es comença a fer la collita del Rin per la calorada que ha fet. És que portem des del mes de maig, des del 15-12 de maig aproximadament, la calor no ha afluixat ni maig, ni juny, ni juliol, I a la frase del dia, només és digna del seu poder el que el justifica dia rere dia. Ho va dir Doug Armstrong. El sol ha sortit a les 6:46, s'amagarà a les 9:06. Se'n retallen 2 minuts cada dia una mica la previsió solar. I ja que parlem del sol, recordeu que el dia 12 hi ha l'eclipsi solar, Com pendent, molt de turisme, molta gent. De gent que fins i tot llogava la balconada per 1.000 euros perquè es pugui veure l'eclipsi solar. Déu-n'hi-do, Avui, 3 d'agost, es celebra el Dia Internacional de la Planificació Familiar. Joaquín Sabina, que també és un erudit d'això de les frases de les seves cançons, va dir que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Allò que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina. Estem a la setmana de l'aigua i la setmana de la lactància materna. Avui tenim lluna menguant, el 81-95 il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 25 dies. Benvinguts, bon dia, us acabeu de llevar, us acabeu d'incorporar aquí a Ràdio Vilafant FM. M'ha anat el cap de setmana bé, Sol i platja, perquè amb la calor que fa, o estàs a la platja o a la piscina, un lloc a refrescar-te, perquè si no, o a casa amb l'aire condicionat, També molta gent treballant, que els que treballen agraeixen tenir una feina amb aire condicionat, perquè els estius s'estan posant molt, molt dolents. I tal dia com avui, un 3 d'agost de l'any 2008, a la cordillera del Karakorum, al Tíbet, en el K2, la segona muntanya més alta del planeta, moria almenys 11 expedicionaris en una sèrie d'accidents. 11 expedicionaris. Per cert, ahir vaig veure Balandrau. No us ho perdeu, És una pel·lícula fantàstica d'un accident, per dir-ho, una sèrie d'accidents per al torb que va venir de cop i volta i va matar... Eren dues expedicions, diguéssim, d'una gent que anava d'excursió aquí al Balandrau, per sobre de Vallter, una de 3 i una de 5 persones. Va morir tots, menys un. I la pel·lícula és colpidora, Va pensar molt, això d'anar a la muntanya, si tens poca experiència o si vas una mica mal equipat. Allò d'anar a fer una excursió, Els hi va jurar el torb de cop i, déu-n'hi-do, quin canvi de temps a la muntanya en res, en qüestió de segons. Balandrau, si la podeu, mireu-la, que us agradarà. L'any 2005, Adidas va comprar Reebok per 3.100 milions d'euros. L'any 2004, la NASA llança la nau Messenger amb la missió d'explorar el planeta Mercuri. L'any 2000, la Comissió Europea obre un procediment d'infracció contra Microsoft per pràctiques monopolístiques. L'any 1998, les forces crescudes del riu Yangtze, el major riu de la Xina, van fer enderrocar els seus dics i preses i causar més de 2.000 morts i 500.000 d'evacuats. I l'any 1963, The Beatles actuen per última vegada al bar The Cavern, a Liverpool, a Anglaterra. Avui, 3 d'agost, és l'aniversari de Carly Close, model nord-americana, 34 anys. Robert Stover, actor i música austríac, 44. Evangeline Lilly, actriu canadenca, 47. Tom Brady, jugador de futbol americà, nord-americà, 49 anys. Tom Brady, James Hetfield, cantant i guitarrista nord-americà de la banda Metallica, 63 anys. Martin Sheen, actor nord-americà, 86 en Martin Sheen. També seria l'aniversari de Tony Bennett, cantant nord-americà, descansi en pau, en Tony Bennett, quines cançons, I Martha Stewart, actriu també nord-americana, descansi en pau, I si fem una ullada a l'Empordà, l'Alt Empordà impulsa Emportea per fer comerços i espais més accessibles a persones amb autisme. La Guàrdia Urbana de Figueres fa controls de velocitat amb radar en 3 carrers molt transitats a la ciutat. Atenció, avui carrer Empordà, via Emporitana, consulteu,
perquè hi ha una sèrie de carrers que estan afectats, doncs, per aquesta setmana del radar a l'Ajuntament de Figueres, que s'hi posa, doncs, a fer controls al centre de la ciutat. Atenció, i ho estem avisant, perquè si no més d'un es trobarà que l'han multat. I Castelló d'Empúries celebrarà la Festa Major de Sant Llorenç amb 5 dies d'activitats. Benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero. Encantat un dia més d'estar-vos acompanyant aquest matí d'aquesta primera jornada laborable. Avui és dia 3 d'agost, eh? Per molts ja aquest cap de setmana han fet el canvi de vacances, altres, doncs, els propers dies. Però vinga, aprofitem-nos, perquè això de l'estiu també estem... Ui, quina calor, però d'aquí 4 dies això s'acaba, eh? Vinga, versió d'Enric Font del Breathless. Sona així de bé. Benvinguts.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Dani Six, Izkid, plegats amb aquest que s'aturi el

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Un quart i tres minuts ja de 9 del matí, les 8:18. John Fawaz, aquí tens el Like a Prayer.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Aquesta cançó és per...
2: Ens ho diuen ells, jo no m'ho crec. Diuen que no t'enyoro, el més nou dels Manel.
3: Quan me'n vaig a dormir amb la mare...
2: Despertant el públic en aquest matí. Bon dia, benvinguts a Ràdio Vilafant FM. Com estem?

Sensacions d'amor, Love Sensations. És la cançó i el tema de Madonna. Aquest estiu ha tornat a oferir-nos grans i bons temes.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Ai, quants pecadors hi ha, que... Mira, em veig una pila de pecadors, eh? I aquest és un pecat original, Naina i Figaflaves.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Són les estrelles i és la música de Max Navarro.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Breakfast in America, aquí tens esmorzant una miqueta, tranquils, eh? Feu-vos-ho bé. Supertramp!

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dilluns 3 d'agost del 2026.
2: Repassem titulars. La Guàrdia Urbana de Figueres intensifica aquesta setmana els controls de velocitat amb radar.
1: Figueres revisarà 3 escoles després de l'esfondrament del gimnàs del Salvador Dalí.
2: L'Alt Empordà impulsa Emportea per fer comerços i espais més accessibles a les persones amb autisme.
1: Roses instal·larà plaques solars a l'oficina de turisme i a 3 escoles del municipi. I el temps amb Marc Jaureguizar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La Guàrdia Urbana de Figueres durà a terme aquesta setmana una nova campanya de controls de velocitat amb radars en 3 dels principals eixos de circulació de la ciutat. Els controls començaran avui dilluns a la Via Emporitana, continuaran dimecres al carrer Pere III i finalitzaran divendres a l'Avinguda Salvador Dalí. Els límits de velocitat són de 30 km per hora a la Via Emporitana i al carrer Pere III i de 50 km per hora a l'Avinguda Salvador Dalí. Segons la Guàrdia Urbana, aquests dispositius tenen com a objectiu reforçar la seguretat viària, prevenir accidents i garantir el respecte als límits de velocitat en carrers amb una elevada intensitat de trànsit.
2: L'Ajuntament de Figueres en revisarà l'estat estructural de les escoles Salvador Dalí, Sant Pau i Joaquim Cusí després de l'esfondrament d'una part del sostre del gimnàs del Salvador Dalí. El gimnàs quedarà inhabilitat durant tot el proper curs mentre el Departament d'Educació assumeix la reconstrucció completa de la coberta. A més, avui dilluns es faran cates a l'altre edifici del centre per comprovar-ne l'estat i descartar possibles patologies. L'Ajuntament també inspeccionarà de manera preventiva les escoles Sant Pau i Joaquim Cusí per verificar l'estat de les cobertes i detectar possibles incidències abans de l'inici del nou curs escolar.
1: L'associació TEA Alt Empordà i l'agència Real de Figueres impulsen el projecte Emportea, una iniciativa que vol crear una xarxa de comerços, serveis i espais públics més accessibles i inclusius per a les persones amb trastorn de l'espectre autista. El projecte es presentarà el mes de setembre amb la participació dels primers ajuntaments adherits, entre els quals hi ha Figueres i l'Escala. Els establiments participants incorporaran pictogrames que permetran conèixer abans d'entrar informació útil com ara si hi ha soroll, música, lavabos, espais tranquils, zones infantils o personal sensibilitzat. L'objectiu és facilitar l'accés als espais, millorar l'autonomia de les persones amb autisme i promoure una comarca més accessible. La iniciativa també convida comerços i administracions de l'Alt Empordà a adherir-s'hi de manera gratuïta.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I l'Ajuntament de Roses ha aprovat inicialment el projecte per instal·lar plaques solars d'autoconsum a l'oficina de turisme i a 3 escoles del municipi. L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 291.000 euros i preveu la instal·lació de 4 plantes fotovoltaiques amb potències d'entre 25 i 60 kW adaptades a les necessitats de cada edifici. L'energia generada es destinarà principalment a l'autoconsum dels equipaments municipals, mentre que l'excedent s'abocarà a la xarxa elèctrica per ser compensat segons la normativa vigent. El projecte també inclou la instal·lació d'inversors, sistemes de monitorització per controlar el rendiment de les plaques i totes les mesures de protecció elèctrica necessàries per garantir un funcionament segur i eficient.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Marc Jaureguizar. Bon dia.
4: Molt bon dia. Aquest primer dilluns del mes d'agost aquí a comarca tarragonina es presenta una jornada ennuvolada. Ja des d'aquestes primeres hores del dia, els núvols poc a poc van guanyant terreny per tot el litoral tarragoní i al llarg del matí els núvols dels prims es deixaran veure sobretot per l'interior. Amb un migdia que tornarà a ser càlid a l'interior, amb unes màximes que rondaran entre els 31 a 33 graus a punts com Falset o també Montblanc, a la tarda, a poc aquests núvols seran més compactes i acabaran abraçant totes aquestes comarques tarragonines. Ambient xafogós a tota la Costa Daurada, amb uns ruixats que sobretot afectaran a les comarques del Priorat i a la Conca de Barberà al llarg de la tarda i que podran descarregar amb intensitat.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. 2 hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Pablo Alborán, Indira Shire, arribem amb ells al butlletí de les 9 i a l'Obert per Vacances. No tuvimos excusa ni cuartada. Vámonos de aquí. Lo hemos hecho fatal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. Hi ha banda també un accident a la GI-634 Jafre, provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els 4 espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumaven a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar, passar-se tot el dia a la platja simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època, i les tardes. Què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Just like we used to do. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i per tant guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu i s'anava retrobant a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donaven un brosso de plàstic, sí, després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema de els molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat en la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic del

0: cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, què tal, com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui. Com
1: molt
0: estem?
1: Bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí.
1: Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu, ens els deixaràs, sí?
1: Perquè aquí
0: ens despullem tots una miqueta, cada dia. I tant. Acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem a ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Vau conèixer un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent de diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però a part tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses, no, que no venen de gust però que a vegades s'han de fer, però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que es porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga, comencem explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho vam fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant, doncs, que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria i ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat de Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per la tensió als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen retenir dimensions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura, en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar l'operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar als passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines des de Cugat, a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia, no sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, vosaltres teniu de tot una
5: tenim
0: miqueta.
5: Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies,
0: una abraçada. És això, la informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que de moment l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
7: Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
7: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot el que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més impulsar sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
7: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera, en aquest cas a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi nosaltres agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys, 95%, diuen.
8: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
9: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
8: sí.
0: Eh?
8: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
8: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec on a la torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques de DIF, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles, descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3-8, el 4-8 i el 2-7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3-9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5-8 però completaven el 4-8 i el pilar de 7 en folre. Qui també va escarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Xiques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4-9 en folre Vilaseca, en una diada on també van plantar el 5-8 i el 7-8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona, caient amb el 3-9 en folre, però això sí, van descarregar el 5-8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els Xiquets de Tarragona a l'actuació de Vilaseca es van anotar el segon 4-9 en folre de l'any després d'un intent desmuntat el 3-8 i el 7-8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4-8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extras i el 4-9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte, la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la colla jove de Tarragona, la colla jove Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga de matinada i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta Diada de diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que el fa al calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que han guanyat realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova l'Eix Altru, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilanoví que corona la plaça de la Vila de Vilanova i l'Eix Altru, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa a un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
3: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir-se diable, avui va de bordegàs, demà la Xixió Falcons anirà de falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent, està cansat aquest home, si tingués vida i tingués ulls està cansat de vestir-se de diferents maneres.
2: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'on a la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, el 9 ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barrera barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Qui tens per aquí? Vau seguir de bona prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
4: Ho van seguir més

0: per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
1: Bé, sí que hi vam a ser-hi. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs aproximadament, no és gaire afluència, i a més la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
0: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
1: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, de que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat doncs està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o a les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs tothom treballa, té família, té extraescolars i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres doncs l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
0: També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
1: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
0: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us ho poseu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Berà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
1: Sí, això efectivament és així, no te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant, és algo que és un mur que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
0: Sí, per?
1: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades les zones encara reboten cap als edificis del davant, hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser i allà surten com uns canals de soroll, de fressa que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele, i ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
0: Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Berà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell, al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
1: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament. Els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino que

0: passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o l'infraestructura de les barreres és impressionant, jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda i està molt ben feta, hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet, és una obra molt ben feta físicament, per tant accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt molt complicat.
1: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una altra de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
0: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior que es va desestimar sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
1: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
0: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
1: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
0: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i les han tombades totes, vull dir, les han negat totes, les van denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació ni de diàleg ni de replantejament d'altres possibles solucions.
1: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
2: Sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després a l'estat espanyol em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no, en fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar sobretot quina alternativa doneu. Jo crec que vosaltres també ho heu investigat, no? Maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
0: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà doncs una empresa basca ens va explicar doncs les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent que es col·loquen just al costat de les vies, que és allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar, primer s'ha d'intentar que no es produeixi, si es produeix atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan amb el procés de que Adif homologui aquestes pantalles, i sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
2: Seria una bona solució per vosaltres?
0: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia, els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
1: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
0: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses, amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que hi porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per N errons d'envelliment, d'infraestructura, de robament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
1: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de trens de mercaderies. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu donant a tot aquest tema.
2: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
1: Fins la pròxima.
2: Fins la Adéu, pròxima. Maria. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és doncs la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida, i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta Llei de Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no? Potser de coses...
1: Semblava negativa, no?
2: Sí,
1: la...
2: exacte, però al final ja si se n'han d'enriure de nosaltres ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín, és una fusió, que és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però... bueno, aquí també n'hi havia, i passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
2: No sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està,
3: el sol,
2: sí. El sol.
1: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25, no sabrà què és el Prica.
3: Sí, no sabrà de què parlem.
2: És el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
3: Molt típic.
1: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere a la vida de l'estiu de Lleida... sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica, i això queda reflectit a la cançó. Exacte. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
3: Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros allà amb els amics fent una barbacoa o el que sigui.
1: I després de collir,
3: sí.
1: O embossar, hi ha un territori concretament que embossa els préssics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Mm-hmm. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
2: Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
3: Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar lo Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: pejorativa,
3: i pejorativa, sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt m'encanta que hagin comptat amb la Glòria Rivera. Que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé.
0: No, pues ja
2: és que és un personatge
0: tenim
2: aquí increïble, i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu?
3: Pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional. A través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí,
3: estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
2: I barregem també amb música actual. Sí.
3: Exacte, i per acostar-ho una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també, i ens agraden altres tipus de música, llavors pues ho barregem amb amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastanta... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sí. Sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals, i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna bé necessitats, no? De tornar, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que sí. Puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden
1: no?
0: cantar
1: I
0: en directe,
1: així...
0: però? Poden cantar en directe, s'animen, no?
2: Sí.
1: Podeu fer alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que xulo.
1: La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
1: tenim una
0: fantàstic.
1: Mica de temps,
0: Sí, sí, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Sí, tenim 3 minutets.
1: Doncs som-hi, noies.
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó que estava de Lleida Carrenclona, perquè no som les tres i no podem fer la polifònica.
1: Clar, no hem parlat de que sou tres membres,
0: sense
1: falta
0: la Núria. La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes, no, Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer tan
2: bé. Igual ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Lleida Carrenclona i que diuen tots els tòpics del carrinclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, Val, començo jo? Sí? Primer parlo molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera, soc deliciós, soc de Lleida. De Sant Joan la vera, soc la pubilla Pink Lady. Soc la pera llimonera. Jo no tinc...

0: Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
1: M'ha agradat això de Pink Ladies, eh?
0: Núria, què? Núria, què?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé.
0: Molt bé. Doncs,
2: escolteu-me, us volia preguntar per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així, com de fons l'anem posant? De què baixa, xiques?
0: És una d'aquelles hit parade que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
3: A vegades no sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
0: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
3: No, pues això, déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
0: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
3: Bueno, és que aquestes històries, els romanços, les balades, explicaven històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones, també com perquè era una manera de, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí, i a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
2: Doncs ens quedem escoltant la presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
3: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.
2: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
1: Adéu, Laura.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a la B10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nous de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera, i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat diària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar-los, l'Almut, amb aquesta hora del matí. Bé, i a tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou, bon dia. Què tal?
0: Bé, tu pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar sí. Tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta l'Almut. O sigui que...
0: doncs estem d'acord. Escolta, saps sí, que un menjar de quan jo era petita i abans, eh? Berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre.
1: Ostres, tremendo, saps que això, tremendo. La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi, sí, però sí. He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, però és que abans sí. Se'ls donava als peques, sí, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern. Costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància. Clar. Llavors també tenim a la Marta que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh? Sí. La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica, ai, no? Sí. El xirimidi aquest que sí. Va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: Bé.
0: I tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar. Vinga. I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona.
0: Ostres.
2: A punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu. Així que aquest any anem els dos junts
1: és xulo.
2: I tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys. Així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo, clar.
2: Doncs els propers dies
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot, doncs ara torna a començar, eh? Ara comença
1: exacte.
0: des de Portugal.
1: Jo la conec i li agrada molt i sempre està a tope, o sigui
0: que... Diuen que és místic, fer el Camino de Santiago,
1: sí,
0: jo ho tinc pendent
1: sí.
0: A la vida.
1: Aina,
0: tu també, doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si ja has trobat molta gent, perquè
1: sí.
0: Suposo que depèn del tram, potser en el seu
1: exacte.
0: Tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple
1: sí,
0: fins a punts
1: bastant...
0: problemàtics. Sí.
1: Sí, sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar, a veure tu què et sembla.
3: Mm-hmm. Ah, Maria, gent de bé, sóc en Ramon Rosegós i Malandric, de Puigfront 2 de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i el Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar a la seva fortó, tot berenant pa amb vi i sucre com fora en mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que em descobriran, que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però
1: sí.
0: Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: no sé si em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot
1: bé,
0: cas,
1: doncs...
0: bueno, la partida de petanca, deia el Ramon,
1: sí.
0: El Ramon no
1: sí,
0: li ha pillat
1: sí.
0: El cognom. Bueno, Ramon, torna'ns a trucar si vols quan vulguis, a trucar-ho, a mi a deixar els Instagrams, per l'edat que té el Ramon, trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: sí, sí,
0: no?
1: Molt espavilat, la veritat,
0: sí, sí.
1: I tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs
1: sí,
0: més tradicionals.
1: Sí, sí, sí.
0: Aina, tornem a connectar a vora les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-nos una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: Gràcies. abans de les 11, abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, records en general de les vostres vacances, aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament l'acompanya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de la abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de festa major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin en família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acaba formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa: compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la festa major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important, i en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit, i això pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any el 24 d'agost, per la festa major de Tordera, es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la festa major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la festa major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
11: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem, és el dinar de festa major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda, i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. I atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps, i és que, bueno, llogar un patinet val bastants diners, o sempre hi ha coses que els nens demanen, de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos, i a més vas com molt separat, no? I des de que som petits, els nens, pues, anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat en platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la Cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Sa Forcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres, perquè és una cala que està tancada i que a més està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? No, procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però vaja, més de 10 segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferents ciutats, no solo del país, sinó en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y en general celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat, la última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar el destí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i sobretot creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu i hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius: gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icard des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili. Ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
12: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I bon dia a Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
12: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha 1.000 quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia masses jo de deures. Tu en feies, tu ne feies molts o què?
12: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu doncs, a la piscina, a la platja i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui justament, Núria, on hem vingut és a l'acadèmia Quo Vadis de Tamià de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
13: Hola, bon dia.
12: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
13: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem, Jo pel que fa a mi recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer i tot molt marcadet i molt guiadet, i ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen, se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
12: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
13: Sobretot la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres el nostre negoci sobretot diferenciem entre tres blocs: el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi molts d'ells fan les PAU, els que les aproven al juny perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres, però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina, que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
12: És el que això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè clar, 4, 5 i sí, potser sí. N'hi ha 10, home, no ho sé.
13: Jo personalment tinc una idea molt clara i la resposta és un no com una catedral, bàsicament perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent, i sí que és cert que hi ha casos i casos i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt. Com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs si... perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així quan comenci el tercer no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, i les que veuen també una mica com va el sistema.
0: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, Jo no podria, de segons quines matèries.
13: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los-hi vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covades, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada, aleshores sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques, això perfecte, però a l'estiu això, a l'haver ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
12: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Cuo Vadis en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi lío, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
13: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no en posem, avui en dia tenim la gran sort que tenim internet, tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet, tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o del món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon, o sigui, no és un problema això, però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot, són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances, com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
12: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
13: Sí, la veritat és que estem molt agraïts, crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia, no, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de 6 de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba quart d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. I jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
12: Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem, sí, també, abans que se'ns acabi, sí, el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, al batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny, i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
13: La veritat és que no s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat, i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra, millor que el de Bilbao. No quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota, i l'alumnat pateix perquè pateix, ara és o no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? I dius, se't cola alguna batxillerat, i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim, i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores perquè s'han d'examinar.
12: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
0: Una miqueta, 4 hores, tela.
12: 4 hores, sí, Déu-n'hi-do, sí.
13: Bueno, si tu te'n fan 6, aleshores,
0: sí, clar,
13: al cap i la fi...
12: Vista així, està bé.
13: Em fan 6, aquí em fas 4, sabent que són... Que tens, aquí sí que tens, mm-hmm, que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat, clar, que si et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora, o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
12: Ja, doncs mira, un bon missatge, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
0: Uf, no ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista ara m'heu fet recordar, sí, que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana... Sí, fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
12: Molt bé.
0: I a tu
12: per acabar, sí, quina, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
13: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres. Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre, no hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal.

0: Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
2: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada
0: forta. Que vagi molt
2: forta.
0: Bé, fins demà. Una abraçada. Adéu.
2: Adéu, adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia, connectarem amb ell cada dia vora un quart d'onze del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa i hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust, mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli Mauri.
5: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva, i ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I de fet, el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs descriu, intenta fer aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
4: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
5: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaríem un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, George Bass, que doncs veu que és més fàcil ensenyar arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
4: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
5: Influeix, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no en cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens. Vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
4: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25.

0: minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
1: Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionar, enxuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem i després es fa tot el registre. Ara ja sempre pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
0: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes es documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
1: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
0: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha afavorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
1: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
0: En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
1: Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta, la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfada gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua, perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala, i llavors el que es fa és, un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador, i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem amb una màquina específica que es diu el liofilitzador, i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid, i llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
0: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
1: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític del 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar doncs, ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
0: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen al litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
1: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament navegament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
0: Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria amb petit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
1: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments. A vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni per protegir-los, perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
0: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala. Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no? Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
3: Freaky Time d'estiu.

0: Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és un elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
0: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica en la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu això?
1: No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps i com viu i això la canvia una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
0: A més, potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes sinó a les petites coses com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que, clar, quan algú marxa ens queden precisament els records i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
1: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps és pràcticament immortal, doncs veiem que per exemple hi ha moments on t'arriba en un poblat i ella no té cap pressa i diu, pues ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu ella i el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent, i això ella doncs aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
0: I a part de tot això que estem parlant, no, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més si és una sèrie un anime tan pausat, no és ben un rotllo, perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
1: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
0: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
1: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
0: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta, aquesta història de Frieren. I el temps, evidentment, a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
1: en Dani
0: i la Mercè, i en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime, i ens trobem a la propera.
1: Adéu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Freaky Time d'estiu, avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal. I a la tarda, doncs, hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols, tan famoses que li agrada sí. anar a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava a dir, Lídia, que tu no li fas lleig, no?, una festa holi de colors.
3: Divertida.
2: De colors, sí.
3: Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood, que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc, i a la nit doncs, hi haurà un sopar informal, que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: casolà.
2: Sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té això, que no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa, anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu Ardent de Dona, i anirà a càrrec del Cor de Cambra Femení Scherzo, sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons, aquest cor.
2: Cor femení, també molt estimat i molt, molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el Cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, és just demà, el
2: tens
3: dia
2: raó,
3: 4.
2: Dimarts. Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, que és un molt bon públic, molt agraït i molt atent. Però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts. El d'estiu la gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre la fresca. Igual vol dir d'una música agradable, i no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà el festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular jo, ràpid i concís, ja, i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balasc a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta, una abraçada,
3: adéu.
2: És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música, això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal?
2: Pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els oients de nou, i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
5: Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat. I ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí, que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
2: Despeses això... i preus alts a l'estiu.
5: Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
2: Sí, allò que pugen preus quan zona turística, no?, a l'estiu i tal.
5: Exacte.
2: I fa una gràcia, no?
5: Sí, sí, bueno, d'aquella manera.
2: Intueixo que serà un tema molt comentat per l'obert per vacances de demà.
5: Segurament, sí.
2: Què tal el teu primer dia, Aina?
5: Molt bé, sí? La veritat. Sí, també mira, l'equip tan maco, home, que hi ha darrere, doncs ho fa, clar, més fàcil. Què vols que et digui?
2: És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
5: I tant que sí.
2: Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
5: Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
2: Amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, no sé, una mica de memòria i us hagueu, i ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com es deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a la 2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Passen 3 minuts del punt de les 11 agafant el relleu. Un servidor, Miquel Costa, acompanyant-te fins al punt de la 1 amb aquesta actualitat musical. I arrenquem amb Lucho Recae y la Pantera, Soñaste con un Draco.

Doncs això era Lucho Reca i La Pantera, amb un dels èxits del seu darrer EP col·laboratiu Ta Fàcil, que va sortir a finals del 2025 i ho estan patant, des d'aquell punt fins ara, fent una gran gira. I anem amb el seu amic i compatriota Quevedo, juntament amb Bele i Obion de Drums.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Doncs avui precisament no s'espera pluja, continuarem amb aquestes grans temperatures, però no estaria gens malament. Anem amb Pitbull i Marc Anthony amb aquest Rain Over Me.

i Marc Anthony, els dos artistes nascuts a Estats Units però d'origen cubà i portorriqueny respectivament, per això ens deixaven aquest Spanglish una mica en aquesta cançó. I passem amb els Mojinos Escocíos i el Show Show.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 12 i anem amb Marc i de Valentina amb aquesta col·laboració. Damn!

I això era aquest jam de De Valentino, juntament amb Marc, i passem amb aquesta col·laboració de Mushka i Guillem Gisbert, que es diu Una cúmbia amb el Guillem.

0: tant.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
3: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
2: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
3: Dissabtes de 10 a 13 hores.
2: Diumenge tancat.
3: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
2: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
3: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
4: I anem amb el més nou del canari d'origen britànic Lewis Potter, aquest Wimbledon.

això era el més nou de Lewis Potter dins del seu projecte, que té tots aquests visuals i tota aquesta temàtica centrada en el Regne Unit degut als seus orígens, ja que tot i ser nascut a Canàries, doncs té pare britànic i no és cap mena de nom artístic, és el seu nom i cognom, aquest Lewis Potter. Passem amb Psycho, juntament amb Checho Corleone, Patolas Yales.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Payphone de Maroon 5 i Wiz Khalifa, i passem directament a Mark Ronson i Bruno Mars amb un altre clàssic de ja fa més d'una dècada, amb l'Uptown Funk.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant. Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
0: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Vinga, va, i retrocedim fins al 1995 per recordar el Wonderwall d'Oasis.

Això era el Wonderwall d'Oasis quan passa un minut de 3 quarts de 12 i passem amb aquesta de Queen al Friends Will Be Friends.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
3: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
3: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
4: I seguim en directe i ho fem amb Wyclef Jean i Shakira amb aquest Hips Don't Lie.

I això era aquest Hips Don't Lie, i marxarem cap al punt de les 12 amb aquesta col·laboració entre Wisin i Yandel, Daddy Yankee i Don Omar, amb aquest Mayor que yo 3, de les tantíssimes versions que tenim d'aquesta cançó, el Mayor que yo 3, amb el que arribarem fins les 12.

0: mismo. Llegó papá.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres en municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, a afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passant 3 minuts de les 12 en punt i anem amb aquesta col·laboració entre compatriotes i, com dèiem abans, entre amics. Quevedo, La Pantera, Lucho Recai i Josef amb...

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: I seguim amb el mític Colgando en tus manos de Carlos Baute.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I seguim amb Melendi, Caminando por la vida.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Taverna Librària. Llibres en moviment. És la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.
4: I seguim a punt d'arribar al punt de 2 quarts d'1 amb el Superestrella d'Aitana.

Això era Aitana amb el seu Superestrella i seguim amb Fate juntament amb Young Miko, aquesta que ho va petar el 2023, que es diu Classy 101.

0: Leo Mauro.
1: Classy 101, Young Miko, juntament amb Fate, i seguim amb Karol G i Maldi, amb aquesta que es diu Gatubela.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
0: Diumenge, tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: A la vez con la mou que es un escándol, llamar punk y ser porno.
3: Figaflaua juntament amb Muxca amb aquesta que es diu Diable.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Vinga, anem a recordar l'agost del 2023 quan Quevedo, Fate i Mora es van pujar en aquest remix de la cançó de Psycho, Polaris.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Vinga, va, ja estem a punt d'arribar a aquest punt de la una. Anem amb el Maroon 5, aquest Moves Like Jagger.

I això era aquest Moves Like Jagger, i nosaltres, que amb aquesta ja arribarem fins al punt de la una, marxem, i ho fem de quina millor manera, amb el Me Voy de Julieta Venegas. Ha estat un plaer acompanyar-te, un servidor, Miquel Costa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies, com ara l'AP7, en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions avui a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Sauri, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I pel que fa a la mobilitat, situació molt complicada a l'AP7, l'accident d'un camió que ha perdut bigues de formigó Castellví de la Marca deixa un carril tallat en sentit Barcelona i provoca fins a retencions de 20 quilòmetres. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a l'A26, a la Vall de Bianya, deixa també un carril tallat cap a Ripoll i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat diària, especialment dels col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I una persona morta atropellada per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i s'hi han desplaçat dues unitats del SEM, a més també de dotacions de la policia local. A hores d'ara s'estan investigant els fets i es resta a l'espera de l'atestat. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'alta de Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista per avui que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí s'hi han incorporat també 4 mitjans aèries amb personal especialitzat, volíem dir, del GRAF i l'EPAF.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dilluns 3 d'agost del 2026.
2: Repassem titulars. La Guàrdia Urbana de Figueres intensifica aquesta setmana els controls de velocitat amb radar.
1: Figueres revisarà 3 escoles després de l'esfondrament del gimnàs del Salvador Dalí.
2: L'Alt Empordà impulsa Emportea per fer comerços i espais més accessibles a les persones amb autisme.
1: Roses instal·larà plaques solars a l'oficina de turisme i a 3 escoles del municipi. I el temps amb Marc Jaureguizar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La Guàrdia Urbana de Figueres durà a terme aquesta setmana una nova campanya de controls de velocitat amb radars en 3 dels principals eixos de circulació de la ciutat. Els controls començaran avui dilluns a la Via Emporitana, continuaran dimecres al carrer Pere III i finalitzaran divendres a l'Avinguda Salvador Dalí. Els límits de velocitat són de 30 km per hora a la Via Emporitana i al carrer Pere III i de 50 km per hora a l'Avinguda Salvador Dalí. Segons la Guàrdia Urbana, aquests dispositius tenen com a objectiu reforçar la seguretat viària, prevenir accidents i garantir el respecte als límits de velocitat en carrers amb una elevada intensitat de trànsit.
2: L'Ajuntament de Figueres en revisarà l'estat estructural de les escoles Salvador Dalí, Sant Pau i Joaquim Cusí després de l'esfondrament d'una part del sostre del gimnàs del Salvador Dalí. El gimnàs quedarà inhabilitat durant tot el proper curs, mentre el Departament d'Educació assumeix la reconstrucció completa de la coberta. A més, avui dilluns es faran cates a l'altre edifici del centre per comprovar-ne l'estat i descartar possibles patologies. L'Ajuntament també inspeccionarà de manera preventiva les escoles Sant Pau i Joaquim Cusí per verificar l'estat de les cobertes i detectar possibles incidències abans de l'inici del nou curs escolar.
1: L'associació TEA Alt Empordà i l'Agència Real de Figueres impulsen el projecte Emportea, una iniciativa que vol crear una xarxa de comerços, serveis i espais públics més accessibles i inclusius per a les persones amb trastorn de l'espectre autista. El projecte es presentarà al mes de setembre amb la participació dels primers ajuntaments adherits, entre els quals hi ha Figueres i l'Escala. Els establiments participants incorporaran pictogrames que permetran conèixer abans d'entrar informació útil, com ara si hi ha soroll, música, lavabos, espais tranquils, zones infantils o personal sensibilitzat. L'objectiu és facilitar l'accés als espais, millorar l'autonomia de les persones amb autisme i promoure una comarca més accessible. La iniciativa també convida comerços i administracions de l'Alt Empordà a adherir-s'hi de manera gratuïta.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I l'Ajuntament de Roses ha aprovat inicialment el projecte per instal·lar plaques solars d'autoconsum a l'oficina de turisme i a 3 escoles del municipi. L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 291.000 euros i preveu la instal·lació de 4 plantes fotovoltaiques amb potències d'entre 25 i 60 kW adaptades a les necessitats de cada edifici. L'energia generada es destinarà principalment a l'autoconsum dels equipaments municipals, mentre que l'excedent s'abocarà a la xarxa elèctrica per ser compensat segons la normativa vigent. El projecte també inclou la instal·lació d'inversors, sistemes de monitorització per controlar el rendiment de les plaques i totes les mesures de protecció elèctrica necessàries per garantir un funcionament segur i eficient.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Marc Jaureguizar. Bon dia.
4: Molt bon dia. Aquest primer dilluns del mes d'agost aquí a comarques tarragonines es presenta una jornada ennuvolada. Ja des d'aquestes primeres hores del dia, els núvols poc a poc van guanyant terreny per tot el litoral tarragoní i al llarg del matí els núvols alts i prims es deixaran veure sobretot per l'interior. Amb un migdia que tornarà a ser càlid a l'interior, amb unes màximes que rondaran entre els 31 a 33 graus a punts com Falset o també Montblanc, a la tarda, a poc aquests núvols seran més compactes i acabaran abraçant totes aquestes comarques tarragonines. Ambient xafogó a tota la Costa Daurada, amb uns ruixats que sobretot afectaran a les comarques del Priorat i a la Conca de Barberà al llarg de la tarda i que podran descarregar amb intensitat.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quiero ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix. No sé a dónde voy,
1: no es real. La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit a mal dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del Massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: A Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa Cat Girem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports, Ana Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
0: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Un exemple d'aquesta llau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canàlies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen en aquest cas a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canet Lies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també destacar sobretot el que són les cases de turisme rural, en aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions, i destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
0: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaració a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Elena Puigdueta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. O serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya, ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
0: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
0: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya, no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
0: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana en les darreres setmanes també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a la Noia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I per tant, encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
0: En punt un quart de 3 de la tarda, us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
5: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: Les coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica objectiu del nou cartipàs.
21: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
20: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
0: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar al màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
23: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
22: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
0: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, Aleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut alguna
2: cosa. L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per a aquest moment.
0: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que hi ha tocada la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
0: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: 8 minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: És una crònica de David Navarro.
6: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
7: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
6: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura a finals del segle XIX a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: I de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Bon dia, Ana. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
5: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure en modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
8: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
5: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històric de el futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
24: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
11: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
12: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans i immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: Gràcies, Marc. Més coses. L'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports en afreixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora ha acabat en tercera posició, la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mixt lliure.
0: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
14: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
15: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa, i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
14: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
15: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions, i destacar també seguidament els càmpings.
14: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
0: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat, doncs, perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdueta.
16: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt

0: hagués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
0: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
1: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
2: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
1: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
3: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
1: En canvi, des de FENADISMER, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
4: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
1: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
5: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
6: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
2: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
6: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'Avui.
2: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Savinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
8: I evidentment recordar que totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
7: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
2: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia. Segons ha informat Protecció Civil, els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
6: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
2: Més coses, us ho destacàvem en titulars. 4 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Albert Güell.
9: L'Audiència ha fet aquesta petició.

0: Resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
0: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
2: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits a Lleida Televisió, Cel Márquez.
3: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
4: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
3: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
5: Notícies en xarxa.
2: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
6: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
2: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
8: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
7: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
2: En punt 3:15 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
10: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
9: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
11: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: Pelàgics s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expedition.
13: És un hàbitat on els científics doncs, tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
12: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
2: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Media, Marc Castro.
14: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
15: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, per exemple, al considerar l'arteria uterina i al tenir en compte que aquest factor podria ser alterat en els embarassos de fecundació in vitro, és important perquè el càlcul de risc sigui real que s'apliqui un factor de correcció.
14: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de la embaràs.
2: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
11: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
2: I ara moment per la cultura. Minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
11: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
2: I ja l'ha vist el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
16: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
17: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època que ens explica d'alguna manera i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
16: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura a finals del segle XIX a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
2: Més cultura, 9 minuts i arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
18: Durant tota la setmana, el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecta.
19: L'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que la podem començar a fer l'any passat, és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
18: L'Infecta arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
2: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: és la nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París. Després de les plates, el duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: A ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra, mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els osonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
4: Estem en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos de filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació de vies com l'AP7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament. Saurí també comenta que, segons el seu punt de vista, s'hauria d'aplicar un model transitori que comenci per una vinyeta temporal que permeti ingressos pel manteniment de les vies i reforçar el transport públic i, amb el temps, avançar cap a un sistema per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
1: Aquesta proposta compta amb el suport de la Cambra de Comerç, que hi veu una solució al manteniment i la gestió de vies, mentre que el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Encara parlant de mobilitat, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya policial per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat de col·lectius més vulnerables, com els vianants i els ciclistes. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana un total de 34.000 denúncies. Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia. I el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, a nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobriran els 4 espais naturals que es mantenien tancats. No obstant això, fins a 78 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona d'aquest migdia. De moment, Protecció Civil de la Generalitat ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi de vegetació d'alta muntanya de Sanet, a l'Alta Ribagorça. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques. Després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta, això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: And now for my next number, I'd like to return to the

0: per Josep Maria Jurado.
1: La història de la música disco, avui el protagonista serà Jerry Butler. I després farem un repàs al que varen ser els èxits als anys 80.

Jerry Butler, encara que va néixer a Sunflower, Mississippi, el 1939, es va criar en un dels més famosos suburbis negres de Chicago. Els Cabrini Green Projects, veí i amic de Curtis Mayfield, amb qui va fundar sent adolescent el grup de gospel The Mother Jubilaries, i amb qui es va posar en marxa les primeres impressions el 1958.

I'd be in a crowd. You think you're gonna take me and put me on the shelf? Molt aviat Butler va abandonar la disciplina del grup per emprendre una brillant trajectòria en solitari amb la companyia Billy. No Vigis, eh? Billy. El 1965 va firmar contracte amb Mercury i allà va viure el cènit de la seva carrera, protegit primer pels compositors i productors Gamble and Huff i després per la seva pròpia nòmina d'escriptors, el famós Songwriters Workshop de Chicago, on treballaren figures de la trajectòria de Natalie Cole, Donna Hathaway, Chet Jackson i Marvin Yeoh, i futurs d'Independence.

0: seva presència escènica cool i sofisticada, el formidable pioner de l'Uptown Soul va viure la seva millor època als segells BG i Mercury, per després iniciar un lent, injust i dolorós però imparable decliu comercial a l'epicentre de l'era disco Motown.
1: I remember my first love affair. Somehow another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice.

Després de la història de la música disco, arriba Hot Dance 80. I comencem amb aquest gran èxit de Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena.

Així hem començat aquesta edició de Hot Dance 80. És la música de Sandra, acompanyada del que era la seva parella, el Michael Cretí. I ara ens acompanya Gerald Hunt, Geraldine Hunt. Can I fix the feeling? I és que el funky sempre sona a Hot Dance 80.

Això és bona música, el d'altre són històries. I és que escoltem la música que es fa al segle XXI i mare de Déu. Això és música dels 70, dels 80, dels 90 i potser fins i tot dels 2000. Però la música que es fa avui en dia, mare de Déu. I seguim escoltant bona música.

You Can Do It, una cançó del 1979. I seguim escoltant bona música. Ara seran els Spandau Ballet i la seva veritat.

A Hot Dance 80 ens agrada agafar l'avió. I des d'Anglaterra ens anem cap als Estats Units. Aquesta és la formació de funk Cool and the Gang. I això és un tema que no escoltem habitualment, però que és igual de bo que els singles que escoltem habitualment.

que escoltem de tot aquí a Hot Dance 80. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter. De la música dels 70 ens anem ara als 80s. 80s o quasi bé 90s. És la música de Phil Fearon en Gala.

I ara anem a escoltar un que va ser produït per Quincy Jones. Estem parlant de Chess Jungle. Glad to know you. És aquesta cançó que està sonant a la teva sintonia. I recorda que la pots ballar des de la pista central, des de Hot Dance 80.

Aquests van ser els inicis de Chas Jungle. Quines diferències amb l'estil de música del començament al que feia després? Doncs seguim escoltant més històries. És Midas Touch, una cançó de Midnight Star. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva sintonia. I és que Hot Dance 80 es pot escoltar a les 4 províncies.

La música que funcionava a les pistes de ball de Hot Dance 80. I com hem dit moltes vegades, hi ha cançons que no eren dance, que sonaven també a les pistes de ball, perquè és que hi havia la precessió, es posava una mica de tot, després anava a la sessió, hi havia discoteques que posaven lents, i després s'acabava amb clàssics que normalment solien ser cançons instrumentals. Ara, però, avui tenim el plaer de...

11 intèrprets que ens arriben des d'Itàlia. L'avion de One for You, One for Me. També varen ser Didi Sound, 1-2-3 o'clock in the wake up in the night, un tema més funky, o després també varen ser Los Hermanos Rigueira.

Tot això ho van fer els dos germans La Bionda. I deixem La Bionda, el Rigueira, el Didi Sound, i ens anem a escoltar aquesta cançó que va triomfar molt a les pistes de ball. Wigs and Co, Rock Your World.

Rock You All, una cançó de Wings and Co. I és que ens anem voltant per Estats Units, anem voltant per Itàlia, per Anglaterra. Ara ens anem cap a Austràlia. Got to be Certain és la cançó que escoltem de Kylie Minogue. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dedicat a la música dance dels 80s.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells de Lleida Televisió.
2: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
3: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: I també pel que fa a la mobilitat, recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt comprès entre les sortides 5 i 6 tindrà només dos carrils per sentit. Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment cobert aquest estiu. Abans de l'arribada d'un nou front de tempestes, els bombers han decretat el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, actiu des de fa 4 dies. El risc al foc canvi de comportament ha motivat aquesta mesura, especialment en una zona molt freqüentada per excursionistes. Les autoritats demanen a les persones que es trobin a la zona que l'abandonin si són a prop dels límits del confinament o que busquin un indret segur. També s'ha restringit l'accés a diverses rutes. No s'ha de continuar des del refugi de Conangles, ni superar els estanys de Gemena i Roy, o intentar arribar al cim del Basiverri des de la vall de Boí. L'extinció de l'incendi es du a terme principalment a mitjans aeris, ja que el terreny dificulta l'actuació dels equips terrestres. Els esforços se centren en evitar que el foc s'estengui a cap a la vall de Boí, Cavallers, mentre Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta i ha enviat avisos des d'alert per limitar l'accés a la zona afectada. I Comissions Obreres de Catalunya ha demanat a la Generalitat i al govern espanyol que desenvolupin plans de xoc contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals aquest any. En un comunicat aquest dilluns, l'organització també reclama que les empreses integrin de manera efectiva l'avaluació de riscos psicosocials i l'organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l'externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, Comissions Obreres exigeix més polítiques de mobilitat segura per part de les administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix en i tornant de la feina. I Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsada pel Ministeri de Sanitat espanyol. Les al·legacions fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat i a la llengua catalana. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
5: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
6: En directe.
5: Toni Guerrero.
4: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
7: Molt bona tarda, com estem? Benvinguts a la sintonia de la ràdio dilluns 3 d'agost. Ara són les 4 i 3 minuts. Fa calor caloreta, eh? D'aquelles que, home, a veure, no és tan forta com les que hem tingut en els darrers mesos i dies. Tornem una mica a la normalitat. Estem a l'estiu i això és normal. Per tant, ha de fer calor. 31 graus aquí al nucli antic a Vilafant, eh? No són aquells 40, 37, ja m'enteneu, però calor en fa, eh? Elton John, Years and Years, It's the Same. Amb ells comencem aquesta tarda. Recuperarem peces que ja formen part de la història musical, eh? Aquelles que ens agraden, les de sempre, les bones.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Living on a Prayer també és un clàssic de la música retro. Aquí tens els Bon Jovi.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Anem cap al cel, només de visita, uns moments, Heaven, de gran veu i de gran música, de Brian Adams. Gairebé un quart de cinc de la tarda, calorosa tarda,

0: d'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Quina botiga tens? O quina botiga t'agrada? The Shop Shop Song. És la cançó de Cher que ens parla de la botiga de música.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ai, quina cançó, eh? Single Ladies. Aquesta s'ha utilitzat a moltes pel·lícules, bandes sonores. I ara aquí a Ràdio Vilafant FM en aquesta tarda de dilluns. Beyoncé, Single Ladies.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Aquesta va ser una peça d'èxit de Dolly Parton i Kenny Rogers, Island in the Streams. When I...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Dorms bé, sí? Tens uns somnis agradables, dolços? Sweet Dreams. Els Eurythmics.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: 20 minuts, ja arribarem a les 5 de la tarda. Ara mateix amb més i bona música, aquí en aquesta sintonia del 107.3 de la FM, James Brown, Living in America. Gràcies.

0: El teu futur comença amb una bona decisió.
1: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
1: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
2: Veu trencada la de Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
1: Dimecres al vespre, de 9 a 11, divendres a la tarda, de 4 a 6, i diumenge, de 8 a 10 del vespre, Top 30, amb Lluís Guerrero. Els 30 temes que són màxima actualitat.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Vinga, va, vam a celebrar les coses amb els Kool & The Gang i aquest mític tema seu, el Celebration.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Vinga, nosaltres continuem triant bones cançons i bons temes musicals. Aquest ens acompanya ja fins al butlletí de les 5 de la tarda. Farem una pausa per la informació, per veure què passa al món, eh? It's my life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
2: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
1: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que se n'és buidant progressivament. De seguida s'ha mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficient per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballava en unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoscala perquè pogués ser atès pels serveis sanitaris. Posteriorment, el treballador ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Mataró. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
5: En directe.
4: Toni Guerrero.
6: El mateix aquí amb vosaltres, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM 107.3, les 5 i 3 minuts d'aquesta tarda d'avui dilluns. Per molts, primer dia de vacances, eh? Altres han tornat al curro avui. Avui es veia molta gent plorant, eh? Take on me, aha!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Més ritme que s'apodera de les zones de la FM. Les escampem així, de cop per tota la nostra comarca empordanesa, des de Vilafant. Rihanna, Russian Roulette.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Saps aquell lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Vinga, vinga, som-hi, perquè aquesta també és d'aquelles que han fet història. Aquí recuperem els Rem amb el Losing My Religion.

0: Cat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Music Cat amb Joan Antoni Blanco.
1: Killer Queen és una de les cançons de l'àmplia discografia dels Queen.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Eye in the Sky. És que és un ull en el cel. Aquí tens la cançó de Alan Parsons.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Tens el poder de Bauer. És que s'ha de tenir poder, eh? Doncs aquesta és una de les peces que van ballar, eh? The Power dels Snap.

0: Segur que te'n recordes aquesta bona peça musical, com ens agrada aquest tema dels Snap, el seu de Power, eh? Quan les cançons duraven 4 i 5 minuts, ara les fan de 2 i mig encara, eh? És que som rates per tot ara, eh? Hasta recanegen en les cançons, eh? 2:15 ja de 6 de la tarda.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Gràcies, tema musical. Aquesta va obrir les portes de molts èxits. Ja en venia, eh? No és que fos la cançó d'èxit número 1 d'Alejandro, perquè Alejandro Sanz en té 26.000 de cançons número 1, eh? Però aquesta té un ritme diferent, possiblement. Corazón partido, Alejandro Sanz.

0: Com ens agrada aquesta peça, aquesta cançó. Va ser un èxit i continua sent. És que l'escoltaríem mil milions de vegades i encara l'escoltem, eh? Alejandro Sanz, Corazón Partido. És que ens agrada la bona música. Simplement això. Compartint calor en aquest dilluns 3 d'agost aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. On s'està millor de Vilafant ara? A la piscina de Vilafant, exacte. Amb l'aigua fins aquí al coll, eh? I de tant en tant, tot i això, has de mullar el cap, eh? Perquè si no, el cap fora de l'aigua... Home, estiradet a l'ombra, a sota de les oliveres, s'està molt bé.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant a tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
0: Havíem escoltat els Queen amb Killer Queen a la primera hora, ara fa una

0: Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca... Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Quina caloreta que fa. Portem des del 15 de maig, aproximadament, 15 dies del maig, juny, juliol, amb una calor impressionant, Un estiu que es fa pesat. Escuela de calor. És una de les cançons de Radio Futura.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Aquí a la sintonia de la ràdio, mira, per on hem convidat a l'Anna Miles amb una peça que havia estat un gran èxit, aquest Love Is...

All Dance, Tecno, Màquina Actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't els dissabtes de 9 a 11 del vespre.

0: Aquesta del Zaba, sí. Honey, Honey.
1: Arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.
2: En el cual toca
0: un... Estem aquí amb tu 24 hores al dia.
2: Cada vez más yo te estudio y hasta que salga.
3: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
0: Ai, si no fos per l'aire condicionat, estaríem desfets aquest estiu, eh? Acadèmia Operación Triunfo. Vam recuperar una peça de l'any 2002. La música és Tu Voz.

gran peça. La primera edició d'Operación Triunfo ho va petar tot, eh? Va ser, bueno, un programa preciós, meravellós, descobrint noves veus que molts després han triomfat en el món de la música. Les altres han passat una mica desapercebudes.

aquest tema, un servidor Toni Guerrero es dona el comiat. Les notícies del butlletí de les 6 i després la nova edició aquí a la sintonia de la ràdio. Del Ruta 66.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a la meitat oest de Catalunya, vigent des d'aquest dilluns a les 2 de la tarda fins a demà dimarts a les 8 de la tarda. Es preveuen precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i el grau màxim de perill s'ha fixat en 3 sobre 6. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat. Protecció Civil demana extremar la prudència i recomana no acostar-se a rius, rieres ni barrancs, així com consultar la previsió meteorològica i l'estat del trànsit abans de desplaçar-se. A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que intensificarà durant aquesta tarda la vigilància a la meitat oest de Catalunya per la possibilitat de crescudes sobtades en rius, rieres i barrancs de menor cabal. Les primeres tempestes de la tarda ja han començat a aparèixer al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre, segons el radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats alerten que aquests episodis poden anar acompanyats de forta activitat elèctrica i calamar-se i insisteixen a evitar activitats a l'aire lliure i a seguir en tot moment les recomanacions dels serveis d'emergència. L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva va resultar mort a trets. Segons expliquen fonts oficials, els responsables del crim van disparar contra l'home que té uns 30 anys i el van abandonar al contenidor de la urbanització Lloret Residencial, fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava. A les últimes hores han transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar els responsables. El cas es troba ara sota secret de sumari. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència xifra en 38,7 milions d'euros el cost de la reposició del sistema elèctric després de l'apagada generalitzada del 28 d'abril del 2025. És una de les principals conclusions d'una resolució de la CNMC publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat. En concret, 33,1 milions d'euros corresponen al cost total de la reposició de les instal·lacions de generació, als quals s'afegeix una estimació d'uns 5,6 milions associats als intercanvis elèctrics en França. I la Confederació General del Treball ha denunciat diverses mancances a les bases d'ambulància Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han evitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles pel personal de Sanir al cap del temple ha agreujat la falta d'espai per una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs pels treballadors del transport sanitari. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
0: Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. I aquí comença la segona edició que dediquem a les bandes històriques del hard rock i metal. Comencem amb els nois dolents de Boston, els Aerosmith, amb gairebé 50 anys d'història discogràfica. Com a membres destacats, Joe Perry a la guitarra i el vocalista Steven Tyler. I aquesta és una peça d'ells del 93, Eat the Rich.

i de Boston a Los Angeles amb Motley Crue i el seu estil glam, amb guitarres distorsionades i melodies vocals. Els recordem des del seu àlbum més exitós, Dr. Feelgood, del 1989 i amb la producció de Bob Rock. De la banda liderada per Nick Six, rescatem Kickstart My Heart.

Més bandes poderoses del glam metal. Tornem a la costa oest amb els Poison. Els nois liderats per Bret Michaels triomfaven als anys 80, una època daurada per als Poison que van vendre més de 50 milions d'àlbums arreu del món. Hem triat el Dirty to Me de l'any 87, el primer èxit radiofònic d'ells.

0: 66, l'artista de la setmana.
1: Avui, segona entrega de les bandes més importants i destacades del hard rock i metal. Continuem amb l'estil glam, ara des de Nova York, els White Lion i el seu frontman, que s'anomena Mike Tramm, un danès que va emigrar a USA per triomfar al món del rock. Wait és un dels seus hits inclosos al segon disc dels White Lion, titulat Pride, del 87.

Més bandes americanes de la història del hard rock i metal. Ens anem cap a New Jersey. A finals dels 80 debutava discogràficament els Skid Row. Els fundadors Rachel Bolan, com a baixista, i Dave Sabo, guitarrista, van contractar per la primera època de la banda Sebastian Bach, que amb els anys ha sigut un dels vocalistes amb més prestigi d'aquest gènere. I aquesta és la cançó més exitosa dels Skid Row a les llistes d'èxit, 18 and Live, del 89.

I de New Jersey creuem el riu Hudson i tornem a la ciutat de Nova York. Ara recordarem els Winger, amb un estil de glam més progressiu. Com altres bandes del gènere, els millors anys van ser els 80 i 90. Can't Get Enough és una cançó de l'any 1990.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Aquesta setmana les bandes de hard rock i metal són les protagonistes aquí a la Ruta 66. Aquesta és la segona entrega o edició que fem dedicat a les històriques formacions d'aquest gènere. Continuem a USA, concretament a Seattle, amb més glam metal progressiu. Els següents artistes, que encara continuen actius des de la seva fundació l'any 81, s'anomenen Queensryche. Tenen 11 àlbums d'estudi al mercat i 5 enregistrats en directe. Walking the Shadows, del 86, és una de les cançons més destacades de la discografia dels Queensryche.

Ara ens anem amb tot un himne del rock, Band Your Head, Metal Health. Potser amb el títol no la reconeixeràs, però amb els primers compassos segur que sí. La cançó en concret és un número 1 que està a càrrec dels Quiet Riot, una altra banda del metal que també jugava amb el glam, des de l'any 1983 i des de Los Angeles.

Més bandes de glam metal de Los Angeles i, com no, que triomfaven a l'època daurada d'aquest subgènere, a finals dels 80 i començaments dels 90. Tot i que encara continuen en actiu, la sortida del vocalista Jenny Lane va afectar força la popularitat dels Warren. Els recordem des de l'any 90 amb el single més exitós de la seva discografia, Cherry Pie.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Avui escoltem bandes de hard rock i metal. En la primera part del programa hem repassat un munt de grups que triomfaven als anys 80 i 90 i amb un toc de glam. I ara és el torn d'una banda anglesa actual, The Darnags, al capdavant els germans Hawkins, Justin i Dan. I aquest és el primer èxit mundial, Growing on Me, del 2003.

I d'Anglaterra a Austràlia, amb una jove banda que alguns ja anomenen els AC/DC joves. Parlem dels Airborne, quatre nois que van debutar el 2004 al seu país i que quatre anys més tard donaven el salt a tot el món amb el disc que aquesta cançó dona títol, Running Wild, una de les bandes australianes que visita sovint el nostre país per actuar en directe.

I a la recta final de la ruta 66, els grans Guns N' Roses amb una cançó de la primera etapa de la banda californiana. Potser la més comercial de totes, Sweet Child O' Mine, del 88, quan combinaven el metal amb blues, punk i glam.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 amb aquesta segona etapa de bandes històriques del hard rock, avui amb força càrrega de glam metal. Ens acomiadem amb els veterans britànics Saxon, amb més de 40 anys de carrera i 41 àlbums. Ells també durant uns anys van jugar amb el glam.
2: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
3: El Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
2: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
3: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
3: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
2: I els divendres, de DJ.
3: T'hi esperem!
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Que sol intento decir.
5: La ràdio que ens uneix.
6: Bla, bla, bla, bla. Te miro solo, escucho bla, bla, bla, bla.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Segurament aquesta cançó podria formar part o formaria part de la fornada de grans èxits de Héroes del Silencio. Mar adentro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Ens amplia la informació la companya Laura Casas, de Tarragona Ràdio.
2: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
3: I evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
2: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: Tot això mentre el nombre de turistes internacionals va superar els 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2029, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar el juny a Catalunya va ser de 2.955 milions d'euros, un 4,2% més que el juny de l'any passat. I els agents rurals han actualitzat el balanç de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que afecta provisionalment 75 hectàrees de terreny forestal. Del total de la superfície cremada, 30,4 hectàrees corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Les primeres investigacions apunten que l'origen del foc hauria estat l'impacte d'un llamp. Per facilitar les tasques d'extinció i evitar situacions de risc, el cos també col·labora en el tancament de 5 accessos de la zona. Els bombers de la Generalitat mantenen el confinament al voltant de l'incendi pel risc que el foc canvi de comportament i es demana als excursionistes que abandonin zones pròximes al perímetre. L'extinció continua principalment amb mitjans aèris i Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta. Vaga convocada a l'estacionament regulat a Barcelona tots els caps de setmana, tant dissabtes com diumenge, a partir del 8 d'agost. La vaga afecta el personal de l'unitat d'àrea que revisa a peu el correcte ús d'estacionament regulat que fan els vehicles a Barcelona. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del...

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Sí. Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546 020 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Ruta 66.
6: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: frown that takes us down. But the truck outside the grange, you know what I'm talking about.
1: Molt bones amants de la bona música. Ja som aquí una setmana més amb Rock en Flames, acompanyant-vos amb la millor música. Us trobeu dintre de la sintonia de Rock en Flames, amb Joan Antoni Blanco.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

Ens apropem a la història contemporània d'Austràlia a través de la música d'una de les formacions més transcendents del Pacífic. Són Yothu Yindi, un col·lectiu musical el nom del qual significa mare i fill. Més enllà del seu valor artístic, el grup va destacar pel seu compromís polític. A l'any 1991, la seva obra es va convertir en un altaveu de denúncia global amb el llançament d'un tema que reclamava el compliment de les promeses governamentals sobre els drets territorials dels pobles originaris. A continuació, Arroc en Flames sobre l'espai musical amb aquest document sonor i històric.

I ara al Rock and Flames ens aturem a Perth, la capital de la psicodèlia oceànica. Parlem del grup Pont, una formació que va néixer el 2008 i que lidera el polifacètic Neil Albrook. El passat mes de juny van publicar el seu 11è àlbum d'estudi, Terrestrials, un treball on canvien els llargs viatges espacials per la cruesa del post-punk i el pop rock australià, una autèntica evolució sonora que avui escoltem a fons. Som Pont a la ràdio.

continuant amb l'altra punta del món, concretament a Freeman, a l'oest d'Austràlia, us parlo del grup San Cisco, un trio que porta des del 2009 facturant un indie pop lluminós, fresc i amb un aroma d'estiu que enganxa a la primera. Des d'aleshores no han parat d'evolucionar, combinant sintetitzadors, lletres de desamor i tornades superencomanadisses. Volem recuperar un dels seus grans èxits per omplir l'estudi de bona energia, així que pugem el volum, obrim les finestres i deixem-nos portar pel bon rotllo australià. Això és San Cisco i el seu tòpic i genial Aquar. A gaudir-ne!

ara recordem la fulgurant carrera del grup Savage Garden. Sabeu que el duet de Brisbane només va necessitar dos àlbums d'estudi per vendre més de 23 milions de còpies a tot el món? Després de la seva separació l'any 2001, el seu llegat continua intacte a les llistes d'èxit. El tema que es va llançar a la fama internacional, poseu-vos còmodos i aquí teniu I Want

I ara estem entrant en territori clàssic. L'any 88, el grup de Sydney Divinyls publicava el seu tercer disc d'estudi, Temperamental. D'allà va sortir aquest tall contundent, carregat de ràbia i actitud, ideal per quan et sents contra les cordes, directe des de la història del rock. Aquí teniu la potència de Back to the Wall.

0: This is a song called Save Me. Stay tuned on JukeCartel.com. We have got some new stuff coming out very soon.
1: I ara canviem de registre. Aquí tenim una d'aquelles cançons que et salven el dia amb tota la potència del rock alternatiu i la veu brutal de Toby Rahn. Així sonen el JukeCartel. Això és Save Me. Escoltem el rock en flames d'avui dedicat al rock australià.

0: Thank you so much, guys.
1: Aquesta és una de les cançons més intenses, fosques i teatrals de Nick Cave and the Bad Seeds, llançada l'any 1992 dins del seu aclamat àlbum Herring's Dream. La lletra descriu un viatge al·lucinant i violent en un submunt urbà ple de delinqüència, prostitució i misèria. Enmig del caos i l'horror de les estrofes, la dolça tornada Papa Won't Leave You, Henry, funciona com una bressola reconfortant pel seu fill. Explora la culpa, l'herència del pecat, la brutalitat humana i la necessitat desesperada de protegir la innocència filial. La cançó avança amb un compàs acústic esclarat i picat que genera una atmosfera d'urgència i paranoia. Nick Cave passa d'un xiuxet amenaçador a crits desesperat, consolidant el seu estil de predicador gòtic. Nick Cave and the Bad Seeds.

I ara ens posem de ple en el rock alternatiu que va marcar els anys 2000 des d'Austràlia. Aquí teniu els Sick Puppies amb un dels temes més potents del seu disc Dress It As Live. Sonen tota la força. Anyway, but here.

anem ara amb un d'aquells temes imprescindibles dins de l'escena índia australiana de finals dels 90. Un crit de rebel·lia ple de distorsió que parlava de nits d'excés i de referents com els Stone Rose, el senzill que ho va canviar tot per ells dins de l'àlbum Slided Outway. Aquí teniu el Jebedian amb el potent Year of Attention. Escolteu.

I ara viatgem en el temps cap als anys 70, directes des de la factoria del millor rock australià. A continuació, escoltarem un autèntic tresor musical de 1974. Ells són Buster Brown, la banda on va debutar

El mític bateria d'AC/DC, Phil Rudd, abans de fer el salt a la fama mundial. El disc és pura energia, una barreja salvatge de blues i hard rock produïda per Lobby Lluit. Pugem el volum de la ràdio perquè ja sona el tema que dona títol a l'àlbum. Amb vosaltres, el gran Angry Anderson, a la veu. Això és Something to Say. Be Real!

I allà, per anar acabant, abans de la nostra sintonia final, ens posem de genolls davant d'una de les bandes més de culte del rock alternatiu i el post-grunge dels 90. Ells són els Grispoon. Després de 3 dècades trencant els escenaris de mig planeta, acaben de llançar el seu últim disc, Whatever, Whatever, i estan de gira de celebració. Pugem el volum, connectem l'energia i anem a gaudir d'aquest tros de cançó. Grispoon.

Això ha estat una altra edició de Rock en Flames amb Joan Antoni Blanco, aquesta temporada dedicat al rock australià. I ja sabeu que no puc marxar sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

0: El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al...
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, estimades i estimats oïdors del programa El cau de l'àvia, benvinguts un dilluns més a aquesta, la vostra casa, i molt agraïts perquè ens deixeu entrar amb la vostra morada. Ah, que bé que ha quedat això, eh, Anabel?
2: Sí, bona nit.
1: Ai, sí, tu, escolta, tu, què tal, Anabel?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: La setmana bé, aprofitat.
2: Súper.
1: Sí?
2: Ahir vam anar, per exemple, a la travessa solidària de Llançà, la que vam comentar la setmana passada, i va anar genial, perquè érem unes 50 persones, més o menys, no tinc la llista exacta, però el mar estava perfecte. M'estàs baixant el volum, m'estàs fent alguna...
1: Sí, no? Estic remenant aquí aquesta taula, perquè, és clar, si no, passa que una línia que li van dir, no passis mai aquesta línia, que s'han de retratar. I llavors, puja tu i te sentiràs.
2: Doncs bé, en aquesta travessa solidària, amb unes 50 persones, sí, ara sí.
1: Sí, no?
2: Vam fer 2,5 quilòmetres, més o menys, des de la gola fins a l'entrada del cau del Llop, de Llançà, i tornar.
1: Ah, mira.
2: Sí, era anar i tornar. Des del mar es veia com les platges estaven plenes de vessar. Ara sí que estem a plena temporada de banyistes.
1: Però eren banyistes tot.
2: Sí, sí, amb banyistes de mars parasols.
1: Ah, vale.
2: Jo intentava distingir a veure si veia algú, però no, era impossible.
1: No, el que és que tot eren banyistes, no? No venien pas de dins l'aigua, no?
2: No. Doncs bé, i vam tenir la sort d'estar acompanyats per uns 10 caiacs.
1: Ah, oh, mira.
2: Va estar molt bé, perquè, clar, la zona a cobrir era bastant ampla i alguns nedadors tiraven més a la dreta del que es recomanava, però llavors els caiacs anaven ràpid a recuperar-los, sí.
1: Una pregunta, ara.
2: Digues.
1: Ara, això sempre anomenes els caiacs, eh? Els caiacs també formen part de Tintoreres?
2: No, a Llançà hi ha un club de caiac.
1: Sí.
2: I està al port també. Llavors tenen molt bona relació amb Tintoreres, però no són tintoreros, diguéssim, eh? Són una associació a part, però s'agraeix molt la seva implicació, perquè realment, per exemple, a mi, jo que estava ajudant per si algú es perdia, a mi també em van oferir aigua els del caiac, no? Sí, també em deien si anava bé, i així sí que en aquest aspecte de seguretat total també hi havia una barca fent de suport, sí, va estar molt bé. Sí,
1: es pot dir que allà la col·laboració és bastant interessant entre agrupacions.
2: Sí, hi ha molta coordinació i de fet hi ha una tintorera que sí que forma part també del club de caiac, i ella m'explica que els caiaquistes fan formacions, d'acord? I ella em va dir que aquestes formacions és precisament quan fa mal a mar saber com actuar.
1: Vale.
2: D'acord? I el mar estava com una piscina, no hi havia cap perill, no? Però sí que un vespre vam anar a passejar pel port, un vespre que bufava molt de vent, i vam veure dos com feien tombarelles, dos caiaquistes com feien tombarelles allà arran de la platja, eh?
1: Sí.
2: Però va ser curiós com entrenen el donar voltes.
1: Sí, això també ho fan en aigua brava.
2: Sí.
1: De riu, eh? Vull dir.
2: Sí, sí, clar, els que fan caiac més professional, no? Un nivell ja més pro, són caiacs tancats. Llavors, clar, han de saber
1: girar
2: en el cas que els tombi alguna onada.
1: Sí, perquè llavors això és una qüestió física, eh? Si es dona la volta, la major part del pes està sota.
2: Sí.
1: Que és el cap i el cos.
2: Sí, sí. Llavors sí, hi ha una tècnica específica per fer això i només poden entrenar quan hi ha onades. Adéu.
1: Bueno, adéu, eh? Passeu-ho bé.
2: És curiós de veure com entrenen. A mi em va fer bastanta angúnia, bastant respecte, això de girar-se amb el caiac, però bé. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Però tu ara també te tens que apuntar això de fer caia, com així.
2: No, hi ha tantes coses, no puc.
1: Així ja ho tindries tot fet.
2: No, el paddle surf sí que m'agradaria tenir-ne un, però bé, és una cosa que ara està molt de moda, el paddle.
1: Ah, sí, paddle, sí.
2: que la gent va dreta amb comptes de càllec,
1: sí.
2: O de genolls, a vegades van de 3 en 3 o un munt de nens a sobre, però allò després es plega, bueno, es desinfla i es guarda com una motxilla gegant. I clar, has de baixar a la platja carregat, com si anessis de travessa, si no...
1: Això abans es feia en origen, allà a aquelles illes polinèsiques, que feien surf amb unes taules de surf enormes, navegaven també amb un pal, una pèrtiga, a sobre d'allò. Suposo que és una variació de,
2: sí,
1: d'allò.
2: Ara, clar, amb el Decathlon, tothom s'apunta a tots els esports i veus allà, a mi el que em molesta una mica quan comencen a botir el soroll que fan els infladors.
1: Ah.
2: Sí, i després sobretot quan el desboteixen també.
1: És aquell xiulet.
2: Sí, és bastant escandalós, però bé.
1: Bueno, no sé, tot aquest aire que fa malbé es podria aprofitar per alguna altra cosa, no? Podríem posar-hi un pito, no? I cada vegada que es desinfla, pi, pi, pi, pi, i fer un concert, concerto a desinflato de, com si diu això?
2: De paddle surf.
1: De paddle surf, en do menor. Vaig posar un moment música.
2: Molt bé.
1: Perquè, escolta... em sembla que me n'estic anant de mare. Un segon, aquesta o aquesta? Va, aquesta.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, doncs tu, com aquell que no vol la cosa, ja tornem a ser aquí. Què tenim de nou?
2: Doncs sí, també es volia comentar que el dimecres de la setmana passada, a motiu de la lluna plena, vam fer una sortida nocturna amb tintureres.
1: Ah, he vist la foto, que guai.
2: Sí, en el meu cas era la primera vegada que ho feia. Jo vaig entrar sense pensar-hi gaire, perquè aquestes coses... Si ho penses, no ho fas, perquè tothom que després va veure la foto deia, ai, quina angúnia, no? A veure si et tocava alguna cosa.
1: Sí,
2: però aquestes coses, si vas acompanyat, i també anàvem amb dos caiacs, amb llumetes de Nadal, amb música, era un espectacle. Sí, va ser molt divertit. I per la gent que era a la costa també s'ho van passar bé veient com fèiem la ruta.
1: La gent de la costa a la nit ja saps que el que espera és veure algú com s'enfonsa de cop, saps?
2: No, com
1: la pel·lícula Tiburon.
2: No, vam sortir de Grifeu fins a la zona d'Embarcadero, que és abans d'arribar a la platja del Port.
1: Sí.
2: En total no arribaven els 2 quilòmetres.
1: Total, diu així, amb aquesta indiferència.
2: 1,8, sí, sí, sí. I a la zona de l'Embarcadero, que diuen ells, teníem públic allà fent fotos. Sí,
1: ah,
2: sí, sí.
1: Al final acabareu filmant autògrafs.
2: Per això dic que fem aquí en dinamització de la nit de llançar.
1: Home, de totes maneres, jo et dic una cosa. Des de que tu estàs en contacte amb aquesta gent, estic descobrint que a Llançà es fan moltes coses.
2: Sí, sí, sí.
1: El que passa que són una mica reservats, eh? Escolta,
2: No, però és divertit. Sí, sí. I al principi, clar, no veiem la lluna. Fins que no vam entrar a l'aigua, hi havia com una boira i dèiem,
1: sí,
2: ja veuràs que nadarem...
1: Calija.
2: Sí, nadarem sense la lluna, no tindrà gràcia, no? Però al final, al cap d'uns minuts va sortir ben rodona, vermella, sí, cap a la punta del cap de Creus.
1: Ah, que maco.
2: Sí, sí.
1: Reflectida en el mar, no?
2: Sí.
1: Reflectida en el mar, la luna riela, no? Com deia aquella...
2: Sí.
1: Con 10 cañones por banda, viento un popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. I després deia això, la luna en la mar riela, en la lona gime el viento. I no segueixo perquè és massa llarg.
2: No, vam tenir sort perquè també el mar estava molt tranquil. Clar, amb onades jo potser no m'hagués atrevit, eh?
1: Bueno, de totes maneres, les onades que hi ha aquí, un dia de tramuntana forta, però fora d'aquí poca cosa.
2: Ja, ja. Sí, sí, però clar, de nit... Bé, doncs això, us volia comentar que si algun dia veieu unes boies surant pel mar, potser són tintureres, perquè a l'agost es farà una altra sortida nocturna també.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Teniu moltes coses previstes, no? A l'agost o...?
2: No, es fan les dinamitzacions els dimecres de Nadal, un dimecres sí, un dimecres no. Aquest dimecres, per exemple, n'hi ha. També sortida des de Grifeu a 6:45. I el següent divendres es fa la dinamització de swim run, és a dir, la modalitat de córrer, entrar a l'aigua, nedar una mica, sortir de l'aigua per les roques normalment, córrer una mica, tornar a entrar, aquesta modalitat més atrevida, diguéssim.
1: A veure si un dia d'aquests convenço que la meva amiga aquella que nedava, que amb aigües obertes, a veure, que vinc un dia aquí a desfogar.
2: Doncs sí.
1: A desfogar-se allò, deixar anar la mala llet, no? Allò, començo a nedar 8.000 quilòmetres. Ah, no, dos...
2: Dos, així, sí, sí. No, però bé, jo el que... Des d'aquí al Cau de l'Àvia donem difusió d'aquests actes, però jo crido la prudència, és a dir, si t'apuntes a aquestes coses, fes cas als que fan la dinamització.
1: Yeah.
2: Perquè... Hi ha hagut un cas que un volia nedar, volia continuar nedant i és que no pots anar pel teu compte quan has d'anar amb el grup.
1: Sí.
2: Perquè, clar, si t'apuntes a una activitat organitzada és per... No? Hi ha una responsabilitat.
1: Aviam, futurs anotats de les accions de tintorera. Tingueu clar, els herois no escriuen la història, són els que es moren. Aquesta és una vida.
2: No, home, no. No s'ha mort ningú, no s'ha mort ningú.
1: Mori, no, ja està. Oi, és que jo sóc l'heroi, mora't. Saps? Perquè és que vés-te'n a morir. Que és una manera molt maca de dir vés-te'n a cagar. Saps que hi ha un poble a Alemanya que es diu cagar?
2: No, no ho sabia.
1: Sí, sí, doncs hi ha un poble que es diu cagar. O sigui, si una vegada envies algú a cagar, que sàpigues que l'estàs enviant a un poble que està allà a Alemanya.
2: Amb cada quilo?
1: Amb cada quilo. Sí, sí, sí, amb cada quilo. Cagar.
2: Ara els oients ho estaran buscant per Google Maps.
1: Sí, sí, busqueu. Hi ha un altre poble que, ara no sé com se diu, que està ben a prop, i tots dos pues, lliguen molt bé. De no sé què a cagar, i ja està. Bueno, coses d'aquestes que ja se sap. Puc posar una mica de música?
2: Sí, oh, sí, sí, sí.
1: Oh, pues posarem una mica de música aquí. Ui, què ha passat? Pues mira aquest, vinga.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Era tan curta aquesta cançó que una mica més i me passo de llarg. Tens, mare de Déu, senyor. Què més podem parlar de...
2: De la lluna.
1: Oh, la lluna.
2: Sí, sí.
1: Casa de poetes.
2: Bueno, en aquest cas, la setmana que ve jo no hi seré. Aquí al programa El Cau de l'Àvia.
1: És veritat, te'n vas de vacances, sí.
2: Sí, però us volia dir, està bé parlar d'aquest tema perquè potser s'ha de preveure una mica on es veurà. És a dir, parlarem de l'eclipsi del dimecres 12 d'agost del 2026.
1: Ah, mira.
2: D'acord?
1: De lluna.
2: Sí, bueno, no, del sol es taparà en alguns indrets més que d'altres, i aquí a l'Alt Empordà es calcula que un 98 o així.
1: Vale.
2: Però bé, ja serà tot un espectacle. He de dir que si algú el vol veure, comenceu ja a pensar on, a on. D'acord? A on voleu anar?
1: Bueno,
2: per observar-lo, perquè per exemple s'estan organitzant activitats per observar-lo, però per exemple el castell de Sant Ferran ja està exaurit en les places, d'acord? Llavors jo ara primer de tot us explicaré com us heu d'equipar i el que no heu de fer, i després ja parlarem d'altres propostes que han sortit a part del castell de Sant Ferran, que ja no hi podem anar-hi, però n'hi ha d'altres.
1: O sigui que toca envair el camp.
2: O no, a veure, el territori és molt ample.
1: Ja, sí, sí, i els insolidaris també. Sí, pobre camp.
2: Doncs bé, primer de tot, el bàsic és anar equipats amb unes ulleres homologades, d'acord?
1: Però no és de dia, o és de nit la lluna aquesta?
2: No, és de nit, és al vespre, però no pots anar i veure-ho sense res.
1: Per què?
2: Perquè no, però pots cremar la retina. Ara explicaré els riscos.
1: Però a veure,
2: sí.
1: L'eclipse de lluna o és eclipse
2: la,
1: de sol?
2: La lluna ocultarà un 98,6% aproximadament del sol.
1: Ah, és un eclipse
2: sí.
1: De sol.
2: Sí, però clar, és la lluna que tapa.
1: Ja, però,
2: sí,
1: però,
2: està implicada la lluna.
1: Sí, però un eclipse de lluna és quan la Terra s'interposa entre la lluna i el sol.
2: No, aquí és al revés.
1: I llavors l'eclipse de sol és quan la lluna s'interposa entre la Terra i el sol.
2: Exacte.
1: O sigui, és un eclipse de sol.
2: Sí.
1: Per culpa de la lluna.
2: Sí.
1: Ai, saps, quan la lluna i el sol es troben en un eclipse, és la poques vegades a la seva existència en què es poden fer un petó. És la trista història d'un amor impossible. Que maco que queda això, eh?
2: Sí, sí, no, sí. Doncs el dimecres 12 d'agost podrem ser testimonis d'això si no s'esguerra la meteorologia i ens tapen els núvols, no?, l'espectacle.
1: Oh, ja saps que això...
2: és imprevisible.
1: No crideu mal temps.
2: Sí, no, esperem que no. Llavors, ens hem d'equipar amb ulleres homologades. Com sabem si són homologades? Perquè porten una certificació que posa ISO 12312-2, d'acord? Això, si vas a la farmàcia, avui he anat per una altra cosa i he vist que en tenien a la venda. Llavors, si vas a llocs...
1: Tu saps que abans es feia molt cul d'una ampolla.
2: No es pot, t'explicaré el que no es pot fer. Però el que et diuen és que has d'anar amb ulleres homologades, d'acord? Que no arriba ni a 2 euros.
1: Les ulleres homologades per veure l'eclipse de lluna no arriben a 2 euros.
2: No, no arriben.
1: 2 euros més mal tirats.
2: No, llavors, que no, que hi ha riscos reals, eh? Si no tens les ulleres aquestes i algú té una càmera estenopeica a casa, que és molt més cara que les ulleres, doncs també pot observar l'eclipse.
1: Sí.
2: Però bé, el que es recomana són les ulleres homologades, que hem dit. A la farmàcia estan a la venda.
1: Hi havia una manera de veure els eclipses aquests de sol que consistia en veure-ho reflectit en una galleda plena d'aigua.
2: Bé, això no passa res. Això, cap problema.
1: Ho veies reflectit en una galleda.
2: Perquè no ho estàs mirant directament.
1: Exacte, m'ho empossar. Llavors, saps, t'estalviaves les ulleres i tot aquest... Perquè tu penses que les primeres ulleres que es van treure per poder veure això eren de cel·luloide.
2: Doncs sí. Quins són els riscos que he dit? Poden ser danys irreversibles, eh? Fins i tot encara que només miris directament al sol durant uns segons, ja pots tenir problemes perquè la pupil·la, a l'haver-hi menys llum, es dilata més i deixa passar més radiació a la retina. Això què passa? Que et pots cremar la retina, d'acord? Que la retina no té receptors de dolor.
1: Ja.
2: S'està cremant, però no et fa mal.
1: Sí, llavors... menudo ciego que he cogido.
2: Sí, clar, en el moment no es nota, però t'estàs cremant la retina, d'acord? No mireu l'eclipse sense res, sisplau.
1: Les ulleres de sol tampoc serveixen.
2: No, tampoc serveix. Què pot passar també? Una pèrdua permanent de la visió central. És a dir, que vegis una taca fosca al centre de la visió i que et dificulti la lectura, conduir o reconèixer cares. Mm-hmm. O sigui, no feu bajanades per un eclipsi, que això, les conseqüències duren, poden ser irreversibles, no? També pots tenir la visió borrosa i distorsió de les imatges. Això vol dir que les línies rectes de sobte les veus tortes.
1: Ja. Yeah. Sí.
2: I també pots alterar la percepció dels colors.
1: Sí.
2: Això només per mirar el sol durant uns segons. Llavors, des d'aquí us avisem, si us plau, no.
1: Hi ha una manera també per de veure-ho sense tenir que tot això amb el telèfon.
2: També.
1: Bueno, m'enfoques, no? Allò pim pam, poses allà, i poses vídeo.
2: Sí.
1: I vas mirant a través de la pantalleta.
2: Doncs sí. Altres mètodes que no es poden fer servir: les ulleres de sol fosques.
1: Sí.
2: Radiografies, que ara sí. Jo crec que poca gent en guarda a casa, no?
1: Ja, però abans es feia.
2: Sí. CDs o DVDs.
1: Per favor.
2: I vidres fumats i altres filtres casolans. Això no ho feu servir perquè us podeu fer mal, com hem explicat.
1: Sí.
2: Doncs això.
1: Abans potser la gent era una mica més apastre i una mica més burra, però de totes maneres apastres i burros avui en dia també n'hi ha, eh? Vull dir que no ens equivoquem, tot i que s'aconsella, com l'Anabel us ha dit, de fer servir doncs elements tractats per poder-ho mirar sense excessiu risc, perquè tot s'ha de dir, tot i a pesar de les certificacions sempre existeix un petit risc. És així. Però si us podeu gustar el que són ulleres homologades, estareu molt més segurs i molt més bé.
2: Doncs sí. Ara a l'Empordà, com ja han dit, la lluna ocultarà 98,6% aproximadament del sol. És a dir, que serà un eclipsi parcial. Ah. Aquí no es veurà 100%, però bé, millor això que res, no? Començarà més o menys a les 19:33, 7:33 del vespre, i el màxim serà a les 20:27, a les 8:27 del vespre.
1: Ah, vale.
2: Llavors tenim gairebé una horeta per estar allà mirant, per això no recomana mirar directament.
1: Sí, bueno, sempre es aconsellava mirar entremig de l'hora.
2: Sí, no sé.
1: Perquè al principi la lluna entra i al final la lluna surt, o sigui que realment el rato que està tapant el sol és molt curt.
2: Sí.
1: És clar, què vols? A 20 i pico de 1.000 quilòmetres per hora, per nassos, no?
2: Doncs si us voleu quedar a l'Empordà, s'ha de buscar un espai amb l'horitzó lliure d'obstacles.
1: No n'hi ha, no en busqueu, no en trobareu pas.
2: Que sigui en direcció oest-nord-oest.
1: I això vol dir mirant cap al Cap de Creus?
2: No, oest.
1: Calla.
2: És a dir, a les zones obertes de Plana Empordanesa.
1: Tu ves una pista.
2: Sí, home, és que jo estic ajudant.
1: Per mirar-ho.
2: I, segons el diari, el setmanari L'Empordà, no hi ha un punt oficial a L'Empordà per observar l'eclipsi, per dos motius. Primer, evitar aglomeracions.
1: Sí.
2: I també evitar problemes de mobilitat.
1: Sí, i que us cobrin.
2: Bueno, això ja parlaré d'altres propostes que han sorgit, no? Però oficialment no hi ha res, d'acord? Jo sé que a Astúries sí que s'ha fet molta promoció turística, però els experts deien: busqueu un lloc així que no hi hagi obstacles, perquè si tothom aneu al mateix lloc, després tindrem els problemes de mobilitat per total una hora d'estar allà mirant l'eclipsi. Ja.
1: Bueno, Astúries té l'avantatge de que les muntanyes són una mica ondulades.
2: Sí.
1: Saps? Ai, oh, que maco.
2: Llavors, aquí de l'Alt Empordà, deien que Figueres, Vilafant, Borrassà, Vilamalla, Siurana, Fortià, Riumors i Castelló d'Empúries.
1: Què?
2: Això és on menciona el diari El Setmanari Empordà, on podem trobar algun lloc sense obstacles.
1: No us ho cregueu.
2: No sé.
1: Busqueu un nom que no surt i allà és el lloc.
2: Després la Generalitat recomana el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Lleida. I després estan llegint comentaris de la gent a internet dient que sisplau no vingueu a Terres de l'Ebre perquè ja està tot saturat, estan les reserves d'hotel i restaurants a tope, hi ha overbooking. Sí, no vingueu, això no. Deien els comentaris.
1: És que no en saben. Ells el que tenen que dir és t'ho recomana la Generalitat, tu mateix. I ja està, només amb això ja està feta la
2: cosa. Fins i tot deien que hi haurà alguns espais naturals que tancaran per prevenir les multituds i evitar incendis, però bueno, no sé.
1: Tu te penses que a aquestes altures de la vida la gent farà cua per anar a veure un eclipse de sol?
2: Ui, sí, s'està donant molt de bombo, però moltíssim.
1: Perquè gratis, i així estan distrets.
2: Sí, no sé, però sembla com si no... No sé. Bueno, un event espectacular del 2026. No sé.
1: Jo aquí, francament, què vols que et digui? La millor manera, si voleu veure un eclipse solar, sense que ningú us emprenyi i pugueu tindre allò una visió fantàstica de l'event, feu el que diu l'Anabel. Aneu a llançar, llogueu un biciclot d'aquells que floten a l'aigua amb pedals i aneu al mig del mar, que allà veureu perfectament sense que ningú us tapi.
2: Home, justament a llançar hi ha molta muntanya cap a l'oest.
1: No,
2: o sigui...
1: però bueno, si tu mires cap al mar des de la quinta forca dins del mar, doncs ja no veus les muntanyes.
2: Bueno, però no sé.
1: Sí, de veritat, els pedalons cap al fons del mar, cap allà. I si arribeu a Mallorca encara ho veureu millor.
2: No ho sé, bé, si vols posar música i després explicaré propostes, algunes interessants, que el patronat de Costa Brava Pirineu ha publicat.
1: Home, jo ho deia per donar idees.
2: Sí, sí, sí, però no sé, són extraoficials.
1: Ai, Déu meu, senyor, Déu meu. A veure, que vaig posar una cançó així, en plan, l'esplanyec, i poca cosa més.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Doncs, què deies, Anabel?
2: Sí, explicava que el patronat de Costa Brava Pirineu, que és el patronat de turisme,
1: sí,
2: per promocionar l'activitat turística de la zona, doncs ha publicat unes propostes variades. La primera, que crec que és la més adient, però probablement estigui ja també a punt d'esgotar-se les entrades, és l'Observatori Astronòmic d'Albanyà.
1: Ah, vale, sí, ven a veure les estrelles.
2: D'acord. Allà, jo no hi he anat, però ho tinc a la llista de pendents, perquè, no per en aquesta ocasió, però durant tot l'any fan activitats de difusió i d'observació astronòmica, d'acord? Però durant l'eclipsi es pot anar a que et facin una xerrada, faran observació astronòmica i de perseids, si no només l'eclipsi, sinó de la pluja d'estels.
1: Vale.
2: D'acord? I també hi haurà concert, que això he vist que

0: que, bueno, que ja se sap, eh?
1: Sí, sí. Després passem al...
0: Ja estava bé, ja se'n sóc cap. Bueno, ja està, que ara ja és, ja és, ja és, sí.
1: Sí, sí. Després una... ja...
0: Espera, espera, sí? Deixa'm explicar.
1: A veure, a veure.
0: Tinc que explicar per nassos. Quan no hi havia el càmping aquest, el Banyà, uns vam anar a les Gorges, saps? El riu La Muga, el riu sí. Muga neix allà, en aquelles Gorges. Les Gorges són aquelles piscines naturals que surten allà l'aigua i baixa cap avall. I vam anar banyant-nos en una de les Gorges, no? I que bé, quina Gorge. El camí estava a sobre, no? Saps? Allà uns 10 o 15 metres a sobre de la Gorge hi havia el camí per on passaven. I tal. I, bueno, pues, com ens banyem? Pues ens banyem pilotes, tu. En aquell temps allà fent l'heroi, saps? Allà amb tot allò penjant, allà tots amb pilotetes, amb aquella aigua freda, no? Feien cantarines perquè canteroles era impossible, la veu no donava, i quan estàvem allà més d'això va passar una excursió de 20 i pico Land Rovers que anaven cap amunt i tots pitant, i la mare que es va prigar, escolta, aneu allà al país aquell meravellós d'Alemanya. Bueno, ja està, una anècdota absurda. Sí, segueix, sisplau.
1: Doncs després hi ha propostes de cellers que, clar, al tractar-se del patronat de Costa Brava Pirineu, dins d'aquest patronat hi ha la ruta del vi.
0: Ah,
1: i
0: sí.
1: Per això han publicat aquestes propostes. Hi ha diversos cellers que ofereixen l'observació de l'eclipsi acompanyat de brindis i algun amb sopar maridat. Per exemple, a Pals, al Baix Empordà, tenim Mageli. Faran un brindis, sopar maridat i música en viu. Pinta bé.
0: Jo una pregunta que faré, sí? Després, quan acabis.
1: Després hi ha el celler Peralada, a Peralada, sí. es farà l'observació guiada també, i el Martí Feixó, a Cadaqués, es farà un sopar tipus pícnic també.
0: Fantàstic.
1: He trobat aquests tres cellers.
0: I hi ha una qüestió, sí? Simple, no? Perquè és clar, com a català ho tinc que preguntar. En cas que no es pugui veure perquè fot mal temps, tornaran els diners?
1: Això ja no ho he preguntat, no tinc ni idea. Clar,
2: això s'ha de saber.
1: Jo pel que veig, no és només observació, és també prendre la copeta, o sigui, el vi te'l prendràs igual. Oh, i el sopar, tothom ha de sopar igualment,
0: sí, sí,
1: no?
0: Clar, clar, clar, sí, sí, però escolta, si no fos per l'eclipse jo no iria, per exemple, no?
2: És que escolta, jo he vingut a veure només l'eclipse, eh? I m'he tingut que empassar aquí una copa i m'he tingut que sopar.
0: Saps? Sempre hi ha algú que ho diu, això.
1: Clar, suposo que les condicions de quan contractes el servei ja t'ho posen, que inclouen el sopar i que si no hi ha sí. eclipse o imagina que...
0: L'empresa no es fa responsable sí. de que no hi hagi eclipse, tonto.
1: Clar, això no es pot controlar. Poden controlar que el vi estigui en la temperatura adient,
0: sí, clar.
1: que no faltin copes i, sí, i aquestes sí, coses sí, no, però la resta...
0: Ja. Veniu a l'aquari que veureu una dels delfins, tu. Hosti, precisament no hi ha delfins. Per Déu senyor.
1: Abans parlàvem del mar, doncs aquí el patronat de la Costa Brava, que us recomano seguir-los a l'Instagram, que perquè part d'això publica moltes coses, a Roses hi ha creuers Mare Nostrum, d'acord? Hi ha l'Estartit Bravola Charters, que el de l'Estartit fan, bueno, el passatge en barca, però també ofereixen ostres i cava.
0: Vale. Molt bé. No m'agraden les ostres.
1: A mi sí.
0: Oh,
1: sí.
0: Bueno,
1: però és una cosa puntual.
0: Tu te menges ostres?
1: Alguna vegada n'he menjat, sí.
0: És com un moc.
1: Bé, mira, no sé.
0: Sí, ja se li fa la boca aigua, mare, Déu senyor.
1: Prefereixo els musclos, sí. Sí, sí.
0: Què?
1: Els musclos m'agraden més.
0: Sí, però els musclos abullits i...
1: Sí, i amb la salsa i tot això, sí.
0: I julivert i sí. les ostres.
1: Mira, és molt francès, no?
0: Jo què sé, tu és molt de moc, si escolta, està tot ple de baves.
1: Ja no recordo l'última vegada que em vaig menjar, però bé.
0: Jo recordo l'única vegada que vaig intentar menjar-la. Quin horror, un hora amb allò a la boca.
1: A mi si em convides no et diré que no. Després hi ha una altra proposta que m'agrada molt, que és el jaciment d'Empúries.
0: Ah, bueno, sí.
1: D'acord? Aquí es fa una visita guiada i t'expliquen com els grecs i els romans interpretaven els eclipsis i també ho acompanyen.

0: acompanyen amb una copa de vi.
1: Ah, bueno, mira, la qüestió és xurrupar, eh? Tot, sí. Una xurrupadeta aquí mentre veiem això.
0: Sí, sí. Aquesta m'ha agradat, la d'Empúries. I allà suposo que encara hi ha places perquè el jaciment és molt gran.
1: Ja.
0: Sí, que allà...
1: Sí, sí, és, sí, tot, és enorme.
0: Sí. Després t'envien a la muntanya, a la Vall de Núria. Aquí diuen que pels hostes de l'hotel i l'alberg faran a l'esplanada de l'alberg, justament, es faran activitat. Però clar, allà has d'anar-hi amb telefèric, tenir la reserva de l'hostal o de l'alberg.
1: Sí, però tindràs una copa de cava.
0: Sí, sí, sí. Atenció, qui vulgui anar a la Vall de Núria a l'agost, abrigueu-vos. Encara que aquí a l'Empordà faci 40, allà de nit fa fred.
1: Sí, fa fred.
0: Us ho dic per experiència pròpia, que un any...
1: Oh, tinc que anar a Vall de Núria.
0: Vam anar, tenen una zona, o tenien una zona d'acampada lliure, que simplement et deixen un tros, sí, per posar la teva tenda, i vam anar amb la tenda i vam passar fred per la nit.
1: Però a veure...
0: Bueno, sí, clar, l'agost és que feia 40 graus aquí, doncs allà vam passar fred.
1: Bueno, que Núria que està a 2.000, 3.000 metres, no?
0: Sí, uns 2.000, però bé, jo no sóc alpinista, no... Ja. Però ja vaig aprendre el lliçó.
1: Sí, no?
0: Sí, sí.
1: Vingui, Núria, vingui, Núria, té una copeta i veurà l'eclipse.
0: Doncs sí. Després tornem al Baix Empordà, a la Bisbal, hi ha el Terracota Museu.
1: O sigui, venen a ceràmica i te deixen veure la lluna.
0: Es fa un taller de dibuix sobre argila.
1: Ah, bé.
0: I t'expliquen el tema dels eclipsis des d'una mirada artística. Aquest també és interessant.
1: Vale.
0: Sí,
1: així,
0: una mica com... Jo, si pogués triar de les que he mencionat ara, no sé si Albanyà, Empúries i aquesta de Terracota potser també. Sí, sí, però potser em quedo amb la d'Empúries, no ho sé.
1: Jo em quedaria amb la d'Albanyà.
0: Albanyà.
1: Sí. També abrigueu-vos.
0: Sí, però portant-hi mosquits.
1: També,
0: no?
1: També. Sí.
0: Després els del patronat també a la Cerdanya, a Llívia. Es fa una ruta fins al castell de Llívia i s'observa l'eclipsi amb telescopis especials.
1: També.
0: Sí, però allà, no sé, jo no hi he anat mai. A Llívia.
1: A Llívia?
0: Sí.
1: Llívia. On és Llívia?
0: A Cerdanya.
1: A la Cerdanya, a la Cerdanya, aquí al costat.
0: Sí.
1: Ah, bueno. Entre muntanya.
0: Sí, bueno, sé, però si ho fan amb telescopi ja tindran l'indret ben marcat des d'on es veurà bé.
1: Ja.
0: Sí, sí. I per acabar, hi ha el tren de Roses Express. Sabeu aquells trenets turístics?
1: El tren de?
0: El trenet turístic.
1: De on?
0: Roses Express.
1: Aquell tractor que et tira de llonsis per roses.
0: Doncs sí, es puja fins al Puig Alt, no sé on és, però és una zona de roses, Puig Alt, i es fa un pícnic amb productes de proximitat.
1: A dintre del tren.
0: Suposo que tenen el Puig Alt, et baixes del trenet...
1: Sí, baixeu.
0: Sí, i després tornes al trenet.
1: Allà teniu la taula per xurrupar i després us vindré a buscar un altre cop. No? I allà, sí, allà comença a ploure i tot xop.
0: Sí.
1: Bueno, està bé.
0: Doncs sí, aquestes són unes activitats que he trobat i, bé, si no...
1: Ja n'en diré.
0: Per vostre compte, a veure quina.
1: Ja n'en diré una.
0: A veure.
1: És una... Aquesta és comodíssima. Estàs engarxofat a casa teva.
0: Sí.
1: Poses la televisió en pantalla grossa, eh? Allò, ajustes el color i busques una aplicació... que emet l'eclipse des d'un punt estratègic i t'ho posa tot, filtres i tot això, i tu només has de mirar i escolta, veus allò i dius oi senyor, que maco, no estic patint ni mosquits, ni calor, ni el temps, ni la brossa, van a veure al costat, el gos allà dormint, apagues la televisió com vostre i escolta, t'has vist un eclipsi que no t'ha empipat ningú.
0: És també una altra opció, sí?
1: Sí, sí, la més còmoda.
0: Bé, aquests fenòmens astronòmics que els venen com extraordinaris, no sé quan tornarà a passar això, em recorda una mica els monuments megalítics, per exemple a Regne Unit i a Stonehenge, que jo vaig anar-hi fa molts anys. És un monument megalític del Neolític, que es data entre el 3100 i el 2000 abans de Crist. Era un cementiri, però també era un observatori astronòmic, perquè marca exactament el solstici d'estiu i d'hivern. Llavors allà hi va molta gent en aquestes dues dates per observar-ho. Sí. Recorda una mica això, el tema de l'eclipsi.
1: També diuen que allà dintre Stonehenge te poses en un costat d'una pedra i parles fluixet i te senten en una altra de les pedres que hi ha allà. Jo sempre he pensat que Stonehenge era simple llanament una fortificació, que eren aquestes pedres i la més eren fustes, i que tot això en molts segles pues, es van anar traient per fer altres coses i van quedar les pedres que pesaven. Poca cosa més, eh?
0: No ho sé. Jo hi vaig anar-hi, sí, és un monument turístic.
1: Ja.
0: Bàsicament, com si fos una piràmide o coses d'aquestes.
1: Sí,
0: sí.
1: Bueno, en fi, escolta, tothom és lliure d'anar allà on...
0: Bé, aquí a la Jonquera hi ha també... Bé, la ruta megalítica, els estanys
1: i tot
0: això.
1: Ple de pedres,
0: hi ha això. Com el tipus cromle, que és la, fa com cercles, aquests monuments megalítics. A la Jonquera n'hi ha, sí, la zona dels estanys.
1: Bueno, jo el que he vist han sigut els...
0: Però petits.
1: Menhirs i els sí. Dolmens. I...
0: Sí, però n'hi ha uns que són en forma de cercle.
1: Ah, vale, petitets, sí. Sense sostre.
0: No, posats en forma de cercle.
1: Vale.
0: Sí, si us interessa el tema, això, busqueu ruta megalítica de la Jonquera Campmany i en teoria està ben indicat.
1: Bueno, sí. Ja sabeu que tingueu ganes de conèixer una mica el passat i ajuntar-la amb el que tenim en el present, doncs totes aquestes idees que us ha donat l'Anabel us la podeu seguir, prendre nota i tot això. Bé, està bé.
0: Sí, sí.
1: Poso música?
0: Sí, ja està, ja no he trobat cap proposta més.
1: Ja et poses música? Sí. Ah, bueno, escolta, saps què faré?
0: Digues.
1: Què falten? Posarem la música aquesta d'això, fotem la foto...
0: Molt bé.
1: Així tu i jo d'això.
0: Ja m'acomiado, sí.
1: Sí, val. Pues llavors, senyores i senyors, estimades i estimats, agraïm un altre cop a la nostra benvolguda Anabel per haver vingut avui a compartir amb nosaltres els seus coneixements i les seves notícies cercades. Gràcies, Anabel.
0: De res, jo encantada de venir.
1: I que disfrutis i gaudeixis de tots aquests dies de assueto, que et prendràs, i procura descansar d'aquesta pesadilla que tens a l'altre costat de vidre, perquè...
0: No, el que faré segurament aprofitaré per fer llista de temes per portar al cau de l'àvia.
1: Sí, també, sí.
0: Perquè ja últimament se m'estan acabant els temes, i de què parlaré? I ahir deia, no, doncs l'eclipsi ja està, fàcil. Però segurament em vindrà la inspiració aquests dies i faré una llisteta.
1: Sí, vale.
0: Sí.
1: Com es fabriquen les espardenyes, per exemple. Vull dir, o la fabricació d'espardenyes. Bueno, doncs tu, avisa quan arribis a casa.
0: Sí.
1: És el tonto a la carretera, que hi ha molts locos suelto aquestes fetges. I ens veiem d'aquí un parell o tres de setmana, no?
0: Sí. A principis de setembre, sí.
1: Vale, doncs gaudeixo tot, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
1: Bona nit, Anabel, fins ara. I ara amb vosaltres, escolta, oi senyor, allò que tant espereu, amb tant de... Això, total, que us poso la música que us agrada escoltar. I a veure, espera't, aquí. I nosaltres anem a fer la foto. Un toig que em sembla que m'he perdut. Aquí. Anem a fer la foto i totes aquestes coses que se solen fer. Fins ara.

Bueno, després d'aquests 10 minutets de música en el record, oh, quina música en el record, quins records, mare de Déu, senyor. Els records són una cosa fantàstica, de tant en tant vas i dius, oi, me'n recordo de... I això és, pues, com una patata tot, eh? O sigui, els records els podríem equiparar amb una patata. Hi ha patates fregides, patates bullides, patates amb puré, patates electormix, patates bufades, patates desbufades. Hi ha patates chip, hi ha patates palla, hi ha les patates palla, no... No penseu malament, eh? Són patates palla perquè tenen forma de palla. Palla, eh? I quan parlem de patates, pues, parlem d'aquest tubèrcul que serveix per menjar, eh? No parlem pas d'altres patates, que hi ha molts de malpensats que quan senten la paraula patata se'n van cap a un altre cantó. Marranots, que deien... I sí, evidentment, el llenguatge popular li dona la patata, com deien els de la trinca, la culpa és de la patata. I llavors després també hi ha el que se'n diu la patata calenta, no? Llavors, pues mira, depèn del dia, pues, per exemple, avui és dilluns, no? Ui, avui és dilluns. Els dilluns hi ha molta gent, pues, que els senten normal un dia més. I després hi ha, pues, altra gent que els dilluns s'aixequen amb el peu tort i a partir d'aquell peu tort van fotent coses per tots cantons i ja està. I llavors... la patata la tiren cap aquí, la tiren cap allà i depèn de qui li toca, pues ja ha llepat. Ostres, no, és que, mira, ho sento, que no volia, però t'ha tocat a rebre i ja està. I llavors, pues aquesta és la trista història de la patata. Pots fer truita de patates amb ceba, sense ceba. Això és una discussió, eh? Com és la truita de patates, amb ceba o sense ceba? N'hi ha que diuen amb ceba, n'hi ha que diuen sense ceba. I jo sempre dic que la millor truita de patates és aquella que es pot menjar. I ja està. Una bona truita de patates. Ja està. I si poses una mica de sal, pues serà una truita de patates amb sal, que se la podrà menjar quasi tothom. I després hi ha la truita de patates sense sal, que aquesta, pues, me la menjo jo. I ja està. I tu què menges? No, jo truita de patates sense sal. Ostres, això és per menjar, vas menjar. En fi, pues això, el que anàvem dient, eh? Cuideu-vos la patata, perquè si no, algú pot sortir esquitxat, ja se sap això.

Bueno, senyor. Ara parlarem d'un meravellós plat, meravellós receptari culinari i gastronòmic d'aquí del país. El Pepito. Pepito, aquest tradicional entrepà de vedella va néixer al cafè de Fornos, que era un local a Madrid en el segle XIX, on a vot del seu dueño, en José Martínez Fornos, que era més conegut com Don Pepito, saps? Sí, hola Don Pepito, hola Don José, passa usted ja por casa, sí, por su casa yo pasé, anda que hay que ver, però que hay que ver. Doncs passava cada tarda per allà i se fotia entre pit i esquena un entrepà d'embotit. Amb el pas del temps es va convertir en un bon gastrònom. Ui, que bé, que m'agrada menjar, ui, que delicat que sóc. I un dia doncs va canviar el seu entrepà d'embotit i va demanar que li fessin un filet de vedella i que se'l fiquessin a dintre d'un tros de pa. Pues aviat els que estaven allà de clients van dir: ostres tu, escolta, oi que maco tu, posa'm un entrepà com el d'en Don Pepito, I llavors a partir d'aquí pues es va començar a dir: pot-me un Pepito. L'agricultura és fabulosa quan influeix en el tarannà de la gent. Que maco, que bonic, que meravellós.

Bueno. Ai, senyor, senyor. Hi ha una dita que és un consell que se recomana a tothom. Bueno, tothom no. Se recomana a tot aquell que ho vulgui escoltar. És una cosa molt senzilla. Mai facis enfadar a una dona lo suficient com perquè realment s'emprenyi amb tu. Acabaràs llepant allò que no has llepat mai i no serà precisament allò que penses. O sigui que aneu al tanto, estimades i estimats, sobretot estimats, perquè ja sabeu que quan una dona es dispara, no importa que hi sigueu o no hi sigueu, com ella decideixi que teniu la culpa, esteu perduts, pobrissons. Ai, que és dur la vida.

com algunes vegades és habitual, alguna de les nostres reporteres ditxeratxeres ens envia la seva aportació al nostre programa. El Cau de l'Àvia és un lloc obert a opinions i procurem transmetre'ls sense, com se diu això, sense censura prèvia. Mireu, ens diu, avui és 3 d'agost, el Dia Internacional de la Planificació Familiar, un aspecte relacionat amb el control de la natalitat en la població activa. Merda. Ai, perdó, no tenia que dir això. Pip, vale. I llavors pues ens posa, això és el que diu el no sé què de la data, oi? I llavors, doncs, els comentaris de la portera ditxeratxera és... és important el fet d'estar bé amb la parella. Bones patates, bons ous per fer una truita i fer créixer la població. Doncs això, no parlàvem de patates, doncs aquí teniu patata, ous i una mica de mala llet o bona llet, perquè mai se sap aquestes coses, oi? Hi ha gent que va cagant llets per tots cantons, hi ha gent que té molta mala llet per altres cantons, però també una truita així d'això, doncs això, patatetes, ous, fa una truiteta i s'hi posa una goteta de lleteta i llavors allò creix. I després el que surti t'ho menges amb patates, t'ho menges amb patates. Va, vinga.

Sabeu que tenen en comú algunes llets. Llet de vaca, llet de cabra, llet d'ovella, i ara entre cometes, llet d'avena, llet de soja, llet de... no sé, no se me'n ve cap més al cap. Val. Doncs tots tenen en comú una coseta molt curiosa. Es poden barrejar amb cafè. Oh, oh, cafè. Hi ha gent que té un deliri especial per al cafè, no sé per què. Ai, és que jo sense cafè, ai, oh, cafè, m'haig de prendre un cafè. Bueno, mireu, escolta, l'arbre del cafè és procedent del nord d'Etiòpia, allà a l'Àfrica. Des d'on el consum d'aquesta beguda es va estendre per al món àrab per arribar a Europa al voltant del 1600 a través dels mercaders venecians. O sigui, no us penseu que el cafè és originari de l'altre cantó del mar, eh? No, no, ve d'aquí, d'Àfrica. Hi ha zones a Etiòpia que fot una calor de nassos, o sigui, nosaltres aquí diem quina calor, quina, i allà se'n riuen perquè ells allà amb aquesta temperatura s'abriguen. Que sabíeu que el cafè se'l veuen bullint, es foten el cafè bullint, vinga, el cafè calent entre pit i esquena, però no hi posen avena, són més puristes, és el que passa. No, sí, què vas fer-hi? Va, vinga, una chanson.

Bueno, és fantàstic, eh? És fantàstic. Avui anem allò, llançats. Ara parlarem de els capritxos d'una dona prenyada. Espero que ningú se senti al·ludida. Un estudi realitzat amb femelles de ratolí ha demostrat que la gestació provoca canvis en el cervell, en els circuits neuronals relacionats amb la motivació i el desig que impulsen a la prenyada a menjar productes dolços i calòrics. I després, amb el temps, els mengen avellanes, anous i coses d'aquestes, a cabassos, eh? 3, 4, no, de 20 en 20, i si pot ser de 25 en 25. I pipes, no, i han fotut les ametlles. És així, bueno, és igual, és el que sol passar. Oh, que maco, va, una chanson.

senyor, senyor. Mireu, hi ha una cosa que diuen, que l'Associació Americana del Cor ha dit amb un crit d'alerta que una de, cada quatre persones adultes en el món pateix un trastorn hepàtic que constitueix un factor de risc de malaltia cardíaca. L'afecció més extensa és la anomenada enfermedad del fetge gras no alcohòlic, que sol passar-se per alt en els exàmens metges de rutina i que, si no es tracta, pot causar un mal permanent. Escolta, això no vol dir que si menges 7 o 8 ous d'usos cada dos dies acabis tinguent el fetge gras. El fetge gras és per menjar altres coses que no ous durs. Hi ha gent que diu, ai, no menjo ous durs perquè són dolents, pol. Però bueno, els ous durs, hi ha gent que, escolta, ara que han après que són 10 minuts de bullir, doncs els disfruten. Abans els bullien com 35 minuts i, francament, doncs que vols que et digui, més val menjar-se la clova i deixar-la de dins, Però bueno, ja està, ho sabeu, aneu al tanto amb el fetge, perquè si el teniu fetge gras, s'hi ha de posar remei, a base de dieta i cuidar-se, perquè si no, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, posarem una cançó, que escolta.

Bueno, estimades i estimats, com cada dilluns a aquesta hora arribem al final de la nostra emissió d'avui. Ha sigut un plaer entrar dintre de la vostra casa, dintre de la vostra intimitat, per parlar de coses que... Pues, del que parlem. Avui hem parlat de patates, avui hem parlat d'ous i hem parlat d'altres coses que, com per exemple l'eclipsi de sol i tota la cosa que ve junt amb l'eclipsi de sol. I sí, ja ho hem fet això. I ara doncs només queda dir-vos que el dia s'està acabant, que tot allò que avui heu fet, ho heu deixat de fer, doncs ja ha passat. Després, més tard, serà un altre moment. Si no volíeu fregar plats i al final l'heu acabat de fregar, doncs el que volíeu fer no ho heu fet. Ja està, sou esclaus dels plats. I amb coses així i amb coses aixàs, i tampoc podem dir gaire més. Estimeu-se, de veritat, estimeu-se. Feu saber a tots aquells que estimeu d'alguna manera subtil, amb un petó, amb una abraçada, amb una paraula, amb una manyaga, feu-los saber que us estimeu. No importa que ells no us estimin, el que importa realment és que ells sàpiguen que vosaltres els estimeu. I si no ho volen entendre, doncs un bes allà on perd Cristo els pepinos, doncs també està bé, que tampoc es pot ser tan, i que al final et passen per sobre i dius, ja tant i vuit a tu, doncs això. Apa, bona nit, descanseu, que demà serà un altre jorn. I a veure, posaré una del Bruces per instinct, que no he trobat una que buscava, però en posarem una altra que també és d'ell. Si és que vols sonar. Espera't, que m'he equivocat. Ara, el que ve.

0: is no sound.
1: And now for my next number, I'd like to return.

0: I de Madrid ens anem ara cap a Santa Perpètua de la Mogoda.
1: Hola, Josep Maria, què tal? Soc el Raül, de Raül Olivares, de Montjuïc. Moltes felicitats a tot l'equip de Hot 80 per aquest programa número 600. I bé, una de les cançons preferides d'aquesta època podria ser, per exemple, el Dancing on a Ceiling de Lionel Richie. Man, what in the world?

0: I ara anem a escoltar un home que porta tota la vida fent ràdio. Ha fet ràdio, publicitat. Estem parlant de l'Albert Malla.
1: Hola, Josep Maria, moltes felicitats per aquests 600 programes de Hot Dance 80. Una cançó dels 70, 80 o 90 que m'hagi fet ballar, que m'agradi especialment, esclar, te'n diria moltíssimes, tant en la meva vida personal com professional, però com que me'n demanes una, et diré una, hauria de ser del 85, que es deia Precious Little Diamond, un petit diamant del grup Fox the Fox. Espero que t'agradi la meva elecció. Vinga, una abraçada.

0: Hola, som en Gabriel i l'Elisabet del grup Closet.
1: Felicitem a Hot Dance 80 pels seus 600 programes i enviem una cordial salutació a tots els oients.
0: La cançó dance dels 80 que m'agrada és el Happy Song dels Babies Gang.
1: I en el meu cas, una de les cançons dance dels 80 que m'encanta és Maniac del Michael Cimbello.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Avui celebrem l'edició 600. En Gabriel ens va demanar aquesta cançó dels Babies Gang i l'Elisabet, el Maniac de Flashdance.

música internacional triomfava a les pistes de ball als anys 80. Però també hi havia música del nostre país i això ens arribava des de Sabadell.

Soc Cristina Manzano i vull felicitar pels 600 programes del Hot dels 80, Josep Maria. Josep Maria, enhorabona i felicitats. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquests moments de música tan bona. Jo, per mi, la primera que has de ficar és Squash Gang, I Want an Illusion. Aquesta és la meva preferida dels 80, però després hi ha molts més. Però dins dels 80 m'agradaven moltíssim Depeche Mode. Fica la que vulguis, m'agraden totes. Moltes gràcies i moltes felicitats per molts programes més.

la música de Mika Mission al programa 600 de Hot Dance 80. Un home que va actuar a discoteca dels 80, com també ho va fer en Ryan Paris. The timing is not so right. O més intèrprets, van actuar 18 grups, uns grups de ballarins, una il·luminació espectacular, dos DJs que els hi baixava la cabina del sostre i baixaven a punxar baix. No van punxar ni una versió original, tots van ser remix, però un espectacle impressionant. Varen estar amb la meva dona a Madrid veient aquest espectacle. La meva dona, com sabeu, és la productora de Hot Dance 80. I he estat dies a dalt i al darrere a veure quina cançó volia escollir per aquest programa 600. Us dono una mica de temps perquè us penseu què us pot haver dedicat la Susi.

podeu comprovar, els estils musicals d'en Fabio Rosselli i el Ryan Paris són molt diferents. I és que aquest és un clàssic de les pistes de ball. La música techno, els Human League i el Don't You Want Me Baby.

Anem a escoltar la tercera cançó que ens ha demanat en Ryan Paris. Ens ha demanat la versió original, que sempre escoltem la versió de la Laura Branningham. Anem a escoltar el Self Control de

0: ara anem a escoltar una cançó que ens ha demanat Joaquín Baldà Rey, un home que va organitzar dinars per Facebook i ens trobàvem al Museu Bar que tenia el Toni Peret a Barcelona, i ell i la seva dona doncs van a moltes actuacions i ens han demanat això. Anem a escoltar la petició del Joaquín Baldà Rey.
1: Salutacions a tots els amics de Hot Dance 80, i m'agradaria un dels meus temes favorits de l'època Acid House, és el Helium Alif de Capella. Endavant, sisplau.

Els he col·locat a tots dos amb la mateixa cançó perquè van participar al Campionat d'Espanya. El Pedro Cortés va quedar campió d'Espanya i en Fidel Gallego de Vic va quedar sots campió.

que ja tenim una edat, els dissabtes a la tarda. Perquè és que als 80 sortíem els divendres nit, el dissabte a la nit i el diumenge a la tarda. Després van començar els universitaris a sortir els dijous. I el Rafa Quintero a Barcelona va començar a fer sessions de tarda. Ara també la fa en Jordi Carreras i molts més que vindran al darrere, però el primer va ser ell, en Rafa Quintero.

0: Hem passat per Long Play i Star 80 i ara passarem pel Club dels 80.
1: Hola, Josep Maria, sóc el Carles Penyalver del Club dels 80 i et volia felicitar per aquests primers 600 programes que esperem que arribin, no 600, no, sinó 6.000, si pot ser. Una cançó que m'agrada des dels 80, la veritat és molt difícil. Si pogués ser el Relax dels Frankie Goes to Hollywood, seria ja la repera. Pues vinga, una abraçada i moltes felicitats per aquests primers 600 programes.

0: Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, ja ho sabeu, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, en Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Recordeu, si voleu enviar notes de veu, ho heu de fer al 626-440-111. I avui acabarem aquesta edició 600 de Hot Dance 80 travessant els Pirineus. Anem a escoltar a veure què ens diu en Paolo Aldini.
1: Hola, soy Paolo Aldini en Hot Dance 80. Mi canción preferida es Dance Express, All of Your Heart. Gracias.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.